A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: Ahora, dale al play.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer jugo.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Give it up!

0: L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.
1: Parce, venga, yo le digo una cosa, hermano, esto es un vallenato.

encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota, a la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són ara les 8 del matí. És dilluns 14 de setembre, jornada que encetam amb un nom, el del ciclista d'Artà, Enric Mas, campió de la Vuelta a Espanya.
2: Ja els avall, abraçats! Quina imatge! Quina imatge increïble! El Movistar, tots els components abraçats, amb Enric Mas enmig, amb aquest maillot vermell, campió, guanyador de la Vuelta Ciclista Espanya 2000.
1: El mallorquí ha fet història en convertir-se en el primer ciclista de les Balears que conquereix una gran ronda per etapes. Marta Sampas, bon dia.
3: Bon dia, l'artenenc, als 31 anys ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, pujar al punt més alt del podi de la Vuelta després de 21 etapes completades en 3 setmanes, amb un temps total de 73 hores, 52 minuts, 55 segons, de les quals 14 jornades va liderar la classificació amb el mallot vermell. Enric Mas va tancar el lideratge finalment a 2 minuts 15 segons de Roglic i a 2 minuts 44 segons de Félix Gall. Sentim el ciclista mallorquí.
4: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
3: Enric Mas, en una edició marcada per la caiguda de Pogacar, va aprofitar la seva oportunitat signant una gran ronda, la qual va posar la cirereta final ahir a Granada, entrant triomfal a la línia final de meta. Enrere deixa anys de patiment, de lesions, d'esforç i d'haver fregat amb els dits l'èxit, pujant del podi fins en 4 ocasions, 3 en segona posició i una tercera l'any 2024.
1: Tot una repassaran com va ser el moment de la victòria, aniran fins a Artà una jornada en què també vos han d'explicar que hi ha hagut un apunyalament a Son Gotleu a Palma, en Sant López. Bon dia.
5: Bon dia. Un jove de 19 anys està en estat crític amb una ferida a l'abdomen per arma blanca. L'apunyalament va ser a les 11 de la nit d'ahir al carrer d'Indalecio Prieto. El jove ha hagut de ser operat d'urgència a l'Hospital de Son Espases.
1: També avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
5: La principal investigada és la nora de la Paca, la dona de Lico, s'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
1: I estaran pendents en aquest dilluns en què ja es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso a la península.
5: A les Balears, les reserves es podran començar a fer a partir de dimecres. En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit al programa. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, diu que els hotels no els surt a compte.
6: La veritat és que és un programa que no s'ha... És a dir, no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment, un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis, i evidentment hi ha molt d'hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: I el preu del petroli s'enfila i s'acosta als màxims registrats a la primavera amb l'inici de l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient.
5: Això quan s'ha refredat de nou la possibilitat d'un acord de permetre la circulació de petroli a l'estret d'Hormuz. S'ha posposat la reunió negociadora que estava prevista per avui a Oman. Aquí a les illes, els transportistes començaran a cobrar a partir d'aquesta setmana les ajudes estatals per pal·liar l'encariment del combustible.
1: I el mes de setembre és un mes marcat per l'obertura de l'any judicial. Avui entrevistarà amb el fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar.
5: Amb ell parlarem de la memòria de la Fiscalia General de l'Estat, publicada fa uns dies, on es repassa l'activitat registrada durant el 2025.
1: I en els esports més enllà de la victòria de Mas, que destacàvem a l'inici, i altres titulars, en bàsquet dues mallorquines són terceres del món, i en futbol el Mallorca va sumar una nova victòria. Marta.
3: La selecció de bàsquet, la selecció espanyola, amb les mallorquines Elena Puello i Alba Torrent, són terceres del món després d'imposar-se a Alemanya per un contundent

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Sóc el cec, lluc d'enlloc, llum de llamp, visc el bosc. Sóc i suc, fang amb foc, si tinc set, bec el bac. Sol de sal, set del sud, mar que mor, nau de neu.

Ets en mocs, cerco el circ, nens i nans, ploro pla, peco poc. Vull el vell cor de carn, cal un cul que ho s'encaix. Els que vol ballar el vell

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: también.
1: Hem arribat a les 9 del matí. Repassant les qüestions més destacades, la Policia Nacional ha detingut aquesta matinada el presumpte autor d'una ganivetada mortal a Sant Gotleu, a Palma. Els fets es varen produir a nit passada de vers les 11, quan un jove de 19 anys va ser apunyalat per causes que encara es desconeixen. El grup d'homicidis se n'ha fet càrrec de la investigació.
2: Quan les ambulàncies del SAMU 061 van arribar al lloc dels fets, al carrer d'Indalecio Prieto, el jove es trobava en aturada cardiorrespiratòria. En un primer moment van aconseguir recuperar-ne el pols i el van dur en estat crític a l'hospital de Son Espases, on finalment va entrar directament al quiròfan, però no ha estat possible salvar-li la vida.
1: I creix la delinqüència que arriba al jutjat, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, amb el crim organitzat i la ciberdelinqüència. Així ho ha explicat fa només uns minuts a l'informatiu matí el fiscal superior de les Balears.
2: Adrián Salazar, fent referència a la memòria del seu departament, assegura que el passat any se n'han tractat un 4% més de causes que l'anterior. Per tot plegat, reclama més mitjans materials i sobretot un mans per donar sortida a una demanda de cada vegada major i més complexa.
3: 200.000 persones de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaven esperant algun tipus de procediment judicial o una resolució. Creo que és una barbaritat, però bueno, en l'àmbit penal és especialment preocupant la situació de l'audiència provincial, de les secciones, de les dues secciones. És una situació que evidentment no se produce un dia per l'altre.
2: Salazar valora positivament l'increment de places per a fiscals que permetran que al gener s'incorporin 5 més a les illes.
1: I avui el trànsit és lent en alguns dels accessos a Palma. S'ha produït una topada a primera hora a la via de cintura a l'alçada de Son Hugo i des d'aquell punt i ambos en sentit Andratx.
2: Aquesta circulació lenta a la M20 també ha provocat embossos a l'autopista d'Inca per accedir a Palma.
1: I estaran pendents durant el matí en aquest dilluns en què es poden començar a reservar ja els viatges de l'Inserso a la península de les Balears. Les reserves es podran iniciar a partir de dimecres.
2: En total, a les illes, només 21 hotels s'han adherit en aquest programa. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, lamenta que els hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
4: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a ser realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: I el preu del petroli s'enfila als $107 al barril de Brent. S'acosta als màxims registrats a la primavera quan va començar l'ofensiva dels Estats Units al Pròxim Orient, això quan es refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz.
2: S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar avui a Oman amb la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'han esfumat amb l'anunci del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
1: I en els esports, Enric Mas ha fet història en convertir-se en el primer ciclista balear que conquereix una gran ronda per etapes. Xisco Ribas, bon dia.
5: Bon dia. L'artenenc, que als 31 anys ha aconseguit la gran fita de la seva carrera, guanyar la Vuelta a Espanya. Un triomf després de 21 etapes completades en 3 setmanes amb un temps total de 73 hores, 52 minuts i 55 segons i en 14 jornades va liderar la classificació amb el mallot vermell. Enric Mas va tancar el lideratge a la general a 2 minuts i 15 segons de Roglic i a 2 minuts i 44 de Félix Gay. Escoltam Enric Mas.
6: Després de tant de temps somiant i fent feina, heu aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
5: Enric Mas ha aprofitat així la seva oportunitat de la seva carrera.
1: Amb els esports arribem a les 9 i 4 minuts. Ara és el torn del programa El Dia. Passa un bon dilluns.
7: Més informació a ib3notícies.com.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Gracias.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. El president del sindicat mèdic, Miguel Lázaro, confia en poder arribar a un acord amb el Ministeri de Sanitat abans de la primera jornada de la vaga indefinida que han convocat juntament amb la resta de sindicats. Ho acaba de dir en una entrevista al programa El Dia.
2: Els convocants de la vaga demanen un estatut propi, jornada laboral de 35 hores i que reconegui l'alta responsabilitat que assumeixen en l'exercici de la seva professió.
3: No queríamos llegar a este máximo nivel confrontativo, no pensábamos este tipo de escenario, pero yo creo que sí, yo creo que la presión que va a haber va a ser muy importante porque aquí estamos todos los sindicatos médicos y yo creo que las neuronas espejo del presidente del gobierno, que son las que nos hacen ser empáticos, sea empático y sea responsable, porque en él está el que este paro permanente no perjudique más todavía a los pacientes.
1: A la tertúlia política del dia, els diputats s'han mostrat optimistes que aquest acord es pugui materialitzar i que d'aquesta manera les reivindicacions no continuïn repercutint a les llistes d'espera. Són el popular Mauricio Rovira i el portaveu de Més per Mallorca, Lluís de Pasteguilla.
4: Lo que está claro es que por mucho esfuerzo que hagas, si cada mes tienes una semana de huelga, la cuestión es que no se puede conseguir ningún resultado a largo plazo ni a corto plazo que mejore la situació. Estaria molt bé que llegassin a un acord.
5: S'ha d'arribar forçosament en aquest acord i tenir aquesta sanitat que tots ens mereixem, tant els pacients com també aquells professionals que les presten.
1: En plana de successos, han detingut un jove com a presumpte autor de la ganivetada mortal a un altre jove de 19 anys aquesta passada nit a Palma. L'arrest s'ha produït poc després de l'agressió que va tenir lloc al carrer d'Indalecio Prieto, al barri de Songoleu.
2: Els fets han passat cap a les 11 de la nit en plena via pública, quan els serveis d'emergència del SAMU han arribat al lloc. Han trobat la víctima en parada cardiorrespiratòria amb una ferida penetrant a l'abdomen. Tot i que els sanitaris han aconseguit reanimar-lo i traslladar-lo d'urgència al quiròfan de l'Hospital de Son Espases, el jove ha acabat morint a causa de la gravetat de les lesions. A hores d'ara, la policia manté el presumpte agressor sota custòdia mentre intenta esclarir el mòbil del crim.
1: Als tribunals, avui comença el judici de 6 acusats d'introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal investigada és la Nora de la Paca, que és la dona de l'ICO. S'enfronta a 16 anys de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros i una indemnització superior als 3.000 euros.
2: La Fiscalia la considera autora de delictes contra la salut pública, de pertinença a organització criminal, d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària. Pels altres acusats demana fins a 10 anys de presó i multes d'1,3 milions d'euros pels delictes contra la salut pública i organització criminal.
1: I la Junta Electoral Central es reuneix avui per abordar l'ordre del Tribunal Suprem de suspendre cautelarment la inscripció al cens de milers d'espanyols nacionalitzats sota la llei de Nets.
2: La decisió respon als recursos presentats per Vox i Justitia Europa contra la instrucció del govern. El Suprem exigeix ara un informe en 15 dies per verificar si compleixen els requisits de descendència directa d'exiliats espanyols. El govern espanyol considera una salvatjada la suspensió de la llei de Nets per part de l'alt tribunal. Són declaracions del ministre per a la transformació digital, Òscar López, a Televisió Espanyola.
6: Hay una inmensa mayoría de jueces y juezas que hacen su trabajo todos los días y que defienden la independencia judicial, el buen nombre de la justicia y el Estado de Derecho. Y ahí hay salvapatrias. Que están haciendo lo imposible para derrocar a este gobierno.
1: Son las 10 y 4 minutos. Más noticias a las 11 en punto.
0: Más información a ib3noticias.com.
7: Si te di cápsula que te ven a escapar primero.
8: Where's the director?
9: Who's the director?
10: He's the greatest artist of his generation, apparently.
9: Maybe, but he's late. Look.
11: Hey, yo! Gentlemen, why are we here? We're here in the name of art. We're here to commit ourselves to a higher form of expression. Apple. I've seen your work. Today, we're going to take it to a new level. We've come to the most barren place on Earth to create. Today, we bring life to the desert. Any questions? No questions. You are love. Light. Power. Danger. Mystery. First, you have to destroy your inhibitions. You first destroy, then you create. Balls.

0: That's all right.
1: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, iniciem el repàs de la informació amb una notícia que afecta la butxaca dels ciutadans. La bombona de butà s'encareix un 5% a partir de demà i costarà un màxim de 8,84 €. Segons la resolució publicada avui al Butlletí Oficial de l'Estat, el preu frega el límit legal de pujar per més a causa de l'increment de les matèries primeres als mercats internacionals i del transport marítim.

0: Aquesta pujada del 4,95% s'aplica malgrat la reducció temporal de l'impost d'hidrocarburs que el govern espanyol va aprovar el passat 1 de setembre. Segons font del Ministeri per a la Transició Ecològica, el preu s'ha vist impulsat per l'encariment d'un 8,2% de totes les matèries primeres i de més d'un 10% per al transport de les mercaderies. Són uns increments que la pujada de l'euro enfront del dòlar no ha pogut compensar.
1: Mentrestant, el preu del petroli s'enfila als 107 dòlars al barril de Brent i s'acosta als màxims registrats a la primavera quan va començar l'ofensiva dels Estats Units a l'Iran. Això quan se refreda de nou la possibilitat d'un acord per permetre la circulació segura de petroli a l'estret d'Hormuz.
0: S'ha ajornat la reunió que s'havia de celebrar aquest dilluns a Oman en la presència de representants de l'Iran. La trobada havia generat esperances d'un avenç diplomàtic que s'ha esfumat, podríem dir, amb l'anunci aquest del Ministeri d'Exteriors del país anfitrió, qui explica que s'haurà de fer més tard per mirar de cercar consensos.
1: Canviant de qüestió, creix la delinqüència que arriba als jutjats, sobretot la relacionada amb delictes de lesions, el crim organitzat i la ciberdelinqüència. Així ho ha explicat a l'informatiu matí el fiscal superior de les Balears.
0: Adrián Salazar afirma que el passat any han tractat un 4% més de causes que l'anterior. Per tot plegat, reclama més mitjans materials i sobretot humans per donar sortida a una demanda de cada vegada més gran també i més complexa.
2: 200.000 persones de Balears, ciudadanos de Balears, que estaven esperando de algún tipo de procedimiento judicial o una resolución. Creo que es una barbaridad, pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente no se produce un día para otro.
0: Salazar valora de forma positiva l'increment de places per fiscals que permetran que al gener s'incorporin 5 més a les Balears.
1: Precisament, als tribunals, la Fiscalia sol·licita 8 anys de presó per a l'acusat d'una onada de robatoris en xalets de Calemblanes a Menorca. L'assaltant i la seva acompanyant s'enfronten avui al judici a l'Audiència Provincial per una desena de robatoris, habitatges i la posterior venda del botí a joieries de Menorca i Mallorca.
0: Entre els episodis documentats destaca un robatori com és a mitjans del mes de febrer de 2025 de l'any passat, quan es va emportar un lot de joies d'or i també diamants valorat en 7.250 euros. El material sostret era introduït en el mercat il·lícit mitjançant vendes en establiments de compra-venda d'or i joieria situats a Ciutadella, Mó i també Palma. Són operacions en les quals participava la còmplice, per la qual demanen 3 anys de presó.
1: I a partir d'avui es poden començar a reservar ja els viatges de l'Imserso a la península. A les Balears, les reserves es podran començar a fer a partir de dimecres.
0: En total, a les Balears, només 21 hotels s'han adherit a aquest programa, de nou a Mallorca, una a Eivissa, una altra a Menorca. El president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Duran, lamenta que els hotels no els surt a compte adherir-s'hi.
3: La veritat és que és un programa que no s'ha... És a dir, no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: Són les 11:04 minuts. Més notícies a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

what we gonna do right here is we gonna smooth it out. Come on.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Manade.
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Te amo.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Comencem el repàs de la informació als tribunals. Un home ha acceptat 2 anys de presó per haver abusat sexualment d'una dona a Sillot, a Mallorca, però no entrarà a cap centre penitenciari. L'acusat ha evitat el judici gràcies a un acord de conformitat assolit aquest mateix matí a l'Audiència de Balears. La fiscalia demanava inicialment 4 anys de presó per al processat.
2: L'home ha reconegut haver abusat d'una dona la matinada de l'11 de juliol de 2019 en una terrassa de Sillot, al municipi de Sant Llorenç d'Escardassar. La víctima va posar resistència verbal i física, però l'home la va agredir igualment. Amb aquesta confessió, la condemna s'ha reduït a 2 anys de presó i el tribunal ha acordat suspendre l'execució de la pena. Per tant, no entrarà a presó. A més, el condemnat haurà de pagar una indemnització de 15.000 euros a la víctima, dels quals ja n'ha portat una tercera part abans de la vista d'avui.
1: Canviant de qüestió, el govern central ha injectat 23 milions...

0: euros addicionals al pla Veig per estendre la seva implantació fins a final d'any, elevant el pressupost total d'aquesta iniciativa a 73 milions d'euros. Amb aquest projecte, en marxa des de desembre de 2025, ja s'ha ajudat a gairebé 500.000 de menors a tot l'estat. El pla, recordem-ho, ofereix ajudes de fins a 100 euros perquè els nins i adolescents de fins a 16 anys puguin comprar ulleres o lents de contacte.
1: La ministra de Sanitat, Mònica García, ha recordat l'urgència d'aquesta mesura, ja que actualment hi ha 700.000 menors a Espanya que pateixen pobresa visual en no poder assumir les seues famílies aquestes despeses. Durant la presentació d'aquesta segona fase, la política s'ha reformat. El president Pedro Sánchez ha tancat l'acte advertint l'oposició que no acceptarà que es debiliti o es desmantelli la sanitat pública en benefici d'uns pocs.
2: No vamos, por tanto, a dejar que este sistema se debilite, no vamos a dejar que se desmantele, y no vamos a aceptar que aquello que pertenece a todos los españoles y españolas, lo que decía antes la ministra, el patrimonio común, que es el estado del bienestar, y singularmente aquí en el Ministerio de Sanidad, la sanidad pública, pues termine dependiendo del bolsillo de cada uno o cada una y acabe en el bolsillo de unos pocos.
0: D'altra banda, els carrers més comercials de Palma s'ompliran d'activitats entre dijous i dissabte per dinamitzar així les compres. L'Ajuntament de Palma i l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa del Comerç han presentat la segona edició de la campanya Viu Palma, Ciutat de Compres, que té l'objectiu de treure residents i turistes als establiments de ciutat.
1: Les activitats passen per flashmots, xarangues o passacarrers de circo xeramies. Entre dijous i divendres hora baixa i dissabte al matí les podreu trobar als principals ajuts comercials com Plaça Espanya, Plaça Major, Sindicat Sant Miquel o Els Oms, però també a d'altres menys cèntriques com Blanquerna, la Plaça Madrid, la de París, Pere Garau o Sant Ferriol. Lupa Ferrer, que és regidora de Comerç de Palma, anima a comprar el petit comerç i el reivindica com una manera de fer ciutat.
3: Desde el Ayuntamiento de Palma defendemos que el comercio es mucho más que una actividad económica y empleo. Es un elemento esencial de la identidad de Palma. Aparte, aporta también cercanía, da vida a nuestras calles y contribuye a algo muy importante, a mantener unos barrios más dinámicos y atractivos.
0: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Amb més notícies a IB3 Ràdio a la 1:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Colònia o www.radiohorta.cat a través d'internet.

quant és de bon exemple? Fent-li veure que m'esment i tot serà omnivolat, que passa sense mal temps. Ses dones volen això. Si els hi anaven molt de precs, cor que vols, cor que desitges, en sortiu més malament. Com més disgust els hi donen, més vos estimen després. I sobretot, gelosia. Així s'amor més s'encén. De jou, que em duguin els bous, jo vull ser independent. Que ho sentiu? Bat aquí sa música que mana s'ajuntament. I toca signe de riego per animar cada mes. Vinga, mullera, que és hora. Ens casat, ja ho veurem. Aquí no em volen, millor. Enmig d'esplai falta gent. Tot l'amor!

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia. La crisi de Ceuta passa factura electoral al PSOE, segons el darrer baròmetre del CIS, que apunta que els socialistes s'han perdut 2 punts percentuals. Això sí, continuarien sent el partit més votat, amb un 31% dels sufragis estimats, ja que el PP no aprofitaria aquesta baixada socialista. Els populars retallen distàncies i es queden amb poc més del 25% dels vots, és a dir, a 5 punts i mig dels socialistes.
2: Tampoc Vox no aconsegueix capitalitzar el descontent que ha penalitzat el PSOE, només puja amb poc més d'un punt percentual i queden amb un 16,6% del vot, sent així la tercera força, seguits de Sumar, que continua baixant fins al 5,7%, és mig punt manco que l'anterior onada. En canvi, Podem recull part d'aquest vot, assoleix el 3,7% i ja a la part baixa de la taula hi trobam Se acabó la fiesta, que també retrocedeix fins a aconseguir un residual 1,8%.
1: En la plana judicial, l'Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, per l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc. La jutgessa Maria Tardó n'ha sol·licitat al jutjat de la ciutat autònoma que s'inhibeixi a favor del Tribunal Madrileny per unificar les investigacions.
2: La causa iniciada arran de les denúncies del sindicat Manos Limpias, Vox i també Azteoir aclareix o vol aclarir la gestió del delegat durant les entrades del passat 30 i 31 de juliol. La Fiscalia de Ceuta ja ha donat el vistiplau a aquest trasllat, ja que considera que els fets estan relacionats directament amb el procediment que té obert l'Audiència.

0: Audiència Nacional.
1: Sobre si el delegat del govern a Ceuta ha de dimitir, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat el comunicat del Centre Nacional d'Intel·ligència que nega l'existència d'avisos previs sobre l'assalt.
2: Cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias. El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio.
1: Aquí a les Balears, Educació inicia amb els sindicats i patronal de l'escola concertada la negociació d'un nou acord de millores sociolaborals. La previsió de la conselleria és que la negociació avanci al mateix ritme que ho faran les negociacions en la pública i es preveu signar l'acord entre finals d'enguany i principis de 2027.
0: Avui el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat que el nou acord ha d'incloure una reducció progressiva de la càrrega lectiva dels mestres i equiparar-la amb el professorat de la pública. L'escolta.
3: És molt important la figura del tutor, dignificam de cada vegada més el complement de tutoria, però creiem que aquí sí que l'ensenyament concertat necessita igualar no només en el complement, sinó amb una hora lectiva extra a tots els tutors, una hora lectiva extra per poder preparar aquestes tutories de la mateixa manera que tenen a l'ensenyament públic.
1: I la torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. Els sindicats de Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris denuncien que l'edifici està completament obsolet i reclamen a Aena la construcció urgent d'una nova torre per garantir la seguretat del trànsit aeri.
0: Els sindicats han traslladat formalment a Aena el seu malestar per unes condicions laborals que qualifiquen d'inacceptables. La gota que ha fet vessar el tassó va passar dimecres passat quan les pluges varen provocar importants filtracions d'aigua que varen arribar fins als equips tècnics i a les mateixes posicions dels controladors aeris. Els sindicats adverteixen que no es tracta d'un fet aïllat.
1: Així arribarem a la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells, confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

i no estimes ningú. A tots els dius t'estim i no estimes ningú.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: mass hysteria. This is techno, house is not my home, but a clock still. I checked about the late great JB, that is sad on national TV.
1: IB3 Ràdio, informatiu migdia. Sara Casas.
2: Bon dia, són les dues. El fiscal superior de les Balears es mostra preocupat per la situació de la justícia a les Illes, on s'estan fixant judicis per d'aquí a 2 o 3 anys. En una entrevista avui matí a IB3 Ràdio, Adrián Salazar ha reclamat més mitjans materials i humans per revertir les mancances d'un sistema que està especialment saturat en la secció penal, que ha de fer front de cada vegada a més casos. Són declaracions del fiscal en cap justament l'endemà que una brega entre dos joves al barri Palmesà de Son Goldeu ha acabat amb un d'ells mort després de ser apunyalat i el presumpte autor detingut. La policia preveu prendre en les pròximes hores declaració als testimonis, mentre el sospitós roman als calabossos pendent de ser interrogat. Aquest és un dels assumptes destacats de l'actualitat avui dilluns, 14 de setembre, però n'hi ha d'altres que avançam en titulars a Marta Puyalto i Oliver Navarro. Molt bon dia.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Confessa.
3: La nora de la Paca Matriarca de Son Banya ha reconegut haver introduït al poblat 5 quilos de cocaïna entre el juny i el novembre de 2024. En la vista prèvia al judici, Pilar Muñoz i altres 4 acusats han assolit un acord amb la Fiscalia i accepten una pena de 6 anys de presó, 10 manco, que la petició inicial de la Fiscalia.
2: Manco, hores lectives i actualitzar alguns complements salarials.
5: És la proposta inicial que fa Educació a les patronals i sindicats de l'escola concertada de cara al nou marc que pretén, diu, la conselleria equiparar-la a la pública.
2: El PSOE, tocat per la crisi a Ceuta.
3: El darrer baròmetre del CIS projecta una estimació de vot als socialistes del 31%, 2 punts manco, que el mes passat, però manté un avantatge de gairebé 6 punts per damunt del PP, que s'estanca mentre vots creix.
2: Les propostes d'habitatge de Més encenen de nou el debat.
5: La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les Illes la compra d'habitatges a no residents, però també plantejarà aquesta

0: La restricció als balears que vulguin una segona residència. El PP, però, la rebutja.
1: I com ja sabeu, a partir de les 2:30 arriba la informació més propera. Arriben les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, dimecres comença el termini de sol·licitud de les noves places d'hora de Palma, que s'estenen a 8 barris més. Guillermo Ortego, bon dia.
2: Bon dia. Es tracta dels barris de Desfoners, Son Oliva, Pere Garau, Est, Plaça de Bous, Son Fortesa Sud, Can Redols, Hostalets i determinats carrers de Bons Aires. Queden fora el camp d'en Serralta, Es Fortí i Santa Catalina Nord perquè no compleixen les condicions de seguretat ni de mobilitat necessàries. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el 1 de gener.
1: A Eivissa, 5 mesos després de l'inici de la nova contracta de bus, alguns usuaris encara troben moltes mancances al servei. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. És el cas dels usuaris de la parada d'Esviveda, Vila. Turistes i residents es queixen d'incompliment d'horaris i fins i tot asseguren algunes voltes el bus no s'atura. Alguns ho atribueixen a la mala senyalització de la parada. El Consell de moment no ha interposat cap sanció i recorda que es tracta d'un sistema que l'empresa Alsa està implementant gradualment i que té fins a un any per fer-ho.
1: A Menorca, l'Associació per la Protecció dels Animals Silvestrats ha presentat avui al Consell una proposta per conservar i reconèixer la cabra menorquina com a raça autòctona. Cristina Tomàs, bon dia.
4: Bon dia. Sí, demanen aturar les batudes amb armes mentre es fa el procés. La primera passa és elaborar un cens de la població i fer estudis morfològics, genètics i històrics per determinar-ne l'origen i l'evolució. L'entitat planteja també alternatives a la caça, com la captura, l'esterilització dels mascles i la gestió dels animals en finques. Un model que asseguren ja funcionar.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Gracias.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: I va, fem un repàs als títols més destacats d'aquest dilluns 14 de setembre. El fiscal superior de les Balears es mostra preocupat per la situació de la justícia a les Balears, on s'estan fixant judicis per d'aquí a 2 o 3 anys. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. En una entrevista avui matí a IB3 Ràdio, Adrián Salazar ha reclamat més mitjans, materials i humans per revertir, diu, les mancances d'un sistema que està especialment saturat a la secció penal, que ha de fer front de cada vegada a més casos.
2: 200.000 persones de Baleares, ciudadanos de Baleares, que estaven esperando algún tipo de procedimiento judicial o una resolución. Lo cual es una barbaridad, pero bueno, en el ámbito penal es especialmente preocupante la situación de la audiencia provincial, de las secciones, de las dos secciones. Es una situación que evidentemente no se produce un día para otro.
0: Són declaracions del fiscal en cap l'endemà que una brega entre dos joves al barri Palmasà de Son Goldeu ha acabat amb un d'ells mort després de ser apunyalat i el presumpte autor detingut.
1: La policia preveu prendre les pròximes hores en declaració als testimonis mentre el sospitós roman als calabossos pendent de ser interrogat. De moment, però, no s'ha trobat l'arma homicida. Segons les primeres investigacions, l'apunyalament mortal s'hauria produït en el marc d'una discussió entre els dos joves. Els fets van ocórrer al voltant de les 11 del vespre entre dos bars del carrer d'Indalecio Prieto de Palma.
0: Als tribunals, la Nora de la Paca i 4 acusats més accepten 6 anys de presó i una multa de més d'1 milió d'euros per introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
1: Tant ella com els altres 4 acusats han aconseguit un acord de conformitat de la Fiscalia abans de l'inici de la vista oral, per la qual cosa tots ells acabaran sent condemnats. Només un dels acusats ha refusat a pactar amb la Fiscalia i, per tant, el judici continuarà amb ell com a únic processat.
0: Les propostes d'habitatge, de més, encenen de nou el debat polític.
1: La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les illes la compra d'habitatges a no residents, però també plantejarà ara aquesta restricció als balears que vulguin una segona residència. El PP la rebutja. Són el líder de Més, Lluís Apastaguia, i el portaveu dels populars, Sebastià Sagreras.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
4: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no m'acap dins el cap, per exemple, que un saliner o com un tuir

0: no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
1: Dimecres comença el termini de sol·licitud de les noves places d'hora de Palma, que s'estenen a 8 barris més.
2: Es tracta dels barris de Foners, Son Oliva, Pere Garau, Plaça de Toros, Son Fortesa Sud, Camp Redó, Els Hostalets i determinats carrers de Bons Aires. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha explicat que les dates previstes, tant de tramitació de sol·licituds com de posada en marxa, serán flexibles.
3: Que nosotros trabajamos con un escenario deseable, pero que también hacemos un llamamiento a la calma de que el ayuntamiento será consciente y verá y velará porque el ciudadano no vea complicado su día a día con todo esto.
1: I una dividida Junta Electoral Central acata l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de nets.
2: Després de dues hores de reunió, els membres de l'organisme electoral han decidit obeir la decisió de la tribunal, però sense entrar a valorar l'assumpte a fons perquè així ho ha decidit la majoria de vocals. Així mateix, tampoc no hi haurà recurs perquè entenen que tanmateix no prosperaria.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: No.
2: Mònica,
1: Mònica,
2: vull saber-ho tot de tu.
1: Ja.
2: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
1: Que no, que no, va, jo no veig el tot, home. Que penses que em passa?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

tot l'equilibri del cos humà que sempre està en desequilibri.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bon dia. El 40% del total de les compres d'habitatges que fan els estrangers a les Balears corresponen a alemanys. Amb la recessió actual del país, aquestes adquisicions, però, s'han frenat i ara com ara a les Illes hi ha immobles d'entre 1,5 milió i 3 milions d'euros que no troben comprador.
2: El mercat immobiliari de les Balears es divideix en residencial, luxe i superluxe. Segons el president dels agents de la propietat immobiliària, José Miguel Artieda, la recessió del mercat alemany, principal comprador de les viles de luxe a les Illes, fa que s'incrementi el temps que algunes cases estan a la venda.
3: Aquests darrers anys s'han anat construint, sobretot construint aquest tipus d'immobles destinat en aquest perfil de comprador, i ara veiem que aquesta frenada s'està visquent. El mercat ha sortit altres tipus de comprador, d'Amèrica, de països àrabs, però no supleixen en quantitat el que és el mercat alemany.
1: Aquesta notícia coincideix el mateix dia en què les propostes d'habitatge de Més han tornat a encendre el debat polític.
2: La formació ecosobiranista tornarà a presentar al Parlament la seva llei per limitar a les Illes la compra d'habitatges a no residents, però com explica el seu líder, Lluïsa Pesteguía, també plantejarà aquesta restricció als balears que vulguin una segona residència. El popular Sebastià Sagreras la rebutja de ple.
4: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent se desqui un habitatge.
5: Jo no me cap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita, o no me cap dins el cap, per exemple, que un saliner o com un tuiré no se pugui comprar una segona vivenda a la colònia de Sant Jordi.
1: Atenció als més majors, perquè des d'avui es poden començar a reservar els viatges de l'Imserso. En total, a les Balears, 21 hotels s'han adherit a aquest programa destinat a facilitar el turisme nacional entre els jubilats.
2: Són de 9 establiments a Mallorca, una a Eivissa i una altra a Menorca, amb una resposta a la baixa dels darrers anys, segons el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, ABACUR, Rafael Duran, perquè els hotels no els surt a compte adherir-s'hi. Però al seu sector, en canvi, els viatges de l'Imserso són importants durant la temporada baixa perquè permet que molts dels establiments puguin tenir obert tot l'any. Estem parlant de les experiències turístiques com les Coves del Drac o el Tren de Solla.
6: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquests moments un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
1: I aquest dimecres comença el termini de sol·licitud de les noves places d'Hora de Palma que s'estenen a 8 barris més.
2: Es tracta dels barris de Foners, Son Oliva, Pere Garau, Plaça de Toro, Son Fortesa Sud, Camp Redó, Els Hostalets i determinats carrers de Bons Aires. L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener. El regidor de Mobilitat, Antoni Deudero, ha explicat que les dates previstes, tant de tramitació de sol·licituds com de posada en marxa, seran flexibles.
7: Que nosotros trabajamos con

0: un escenario deseable, pero que también hacemos un llamamiento a la calma, de que el ayuntamiento será consciente y verá y velará porque el ciudadano no vea complicado su día a día con todo esto.
1: I un apunt de l'àmbit nacional, i és que una dividida Junta Electoral Central ha acatat l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de nets. Així arribam a les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a les 5.
2: Més informació a ib3notícies.com.
3: Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Bones tardes, estimats oients de Radio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 i m'escoltat de la Colònia Sant Pere a través del blog en radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més, una setmana més també en aquest capvespre a Radio Horta, ja com ho sabem dilluns, concretament dilluns dia 14 de setembre de 2026, tornant a començar la setmana com dèiem, en aquest cas la setmana número 38 d'aquest any en curs. I bé, ho fèiem deixant enrere diverses històries, diguem d'alguna manera, ara així, en aquest sentit, de manera molt ràpida. Han deixat enrere ja aquesta Fira d'Artà 2026, si no, en el dia d'ahir. També ahir de manera, i és la notícia en aquest cas, lògicament, tot i que ja ho venien dient, perquè ja la cosa ja s'anava atarcant i ja s'ha vislumbrava la possibilitat, perquè tenia bastant de números, per les circumstàncies com van anar passant, que l'artenant que Enric Mas ara ja sí 100%, sense por que pugui canviar alguna cosa, ara ja sí 100% és el campió, el guanyador, el líder de la Volta Ciclista Espanya 2026. Si ja venien dient enhorabona, evidentment ara ja, no sé si dir gran enhorabona o immensa enhorabona, perquè ara sí, com dic, és ja de manera definitiva i sense possibilitat de que passi alguna cosa que no ho desitjaríem. I per tant, en aquest cas ja ahir va ser aquest final de la Volta Ciclista Espanya, va pujar damunt el pòdium. Per primera vegada va poder pujar l'escaló més alt en aquesta primera posició, havia aconseguit, dic de memòria, crec que són dos segons llocs i un tercer, en el cas de la Volta Ciclista Espanya, en el cas d'altres voltes sí que havia pujat el més alt del podi, però no una gran volta com se considera, com per exemple a la Vuelta, al Giro, al Tour, que són les tres, i no ho dic així amb aquesta ordre com a tal, però vaja, les tres de més anomenada que s'hi disputen actualment i des de ja fa anys, el cas d'Artà, el cas d'Artà no, el cas d'Espanya, França i Itàlia, són aquestes tres grans cites, i ho ben dient aquí a Radio Artà i ahir també, i de matí ho parlava fora de micro, que diem, amb un altre artenant que jo crec que actualment estem molt contents, però no sé fins a quin punt realment són conscients del que acaba de fer, així com en cada moment, evidentment també de qualsevol altre èxit esportiu, són conscients per suposadíssim i ens alegrem moltíssim, però també no sé fins a quin punt, fins que haguem estat uns anys, realment valorarem el que ha fet en aquest cas Enric Mas Nicolau, que ha seguit lluitant, no ha defallit, no ha deixat enrere. Sí que sempre, algunes vegades, havia rebut crítiques per allò que mai havia aconseguit lluitar per alguna cosa més que un segon o una gran volta. Ara, tot i que sí que és vera que per les circumstàncies que tots sabem, però com ja vaig dir, hi has de ser, i evidentment, si vas, m'ho invento el número 64, per molt que s'haguessin donat les circumstàncies que s'havien donat l'etapa, crec que era la 8, ara ho dic de memòria, lògicament, bueno, si hagués pogut guanyar una etapa o dues, que de fet la va guanyar una, la número 9, però bueno, si poséssim com a cosa diferent i anàs en el lloc això 62, per dir alguna cosa, si hagués hagut de guanyar potser una etapa a moltíssima distància per aconseguir tantes etapes i finalment també aquest mallot vermell, per tant, en el final és una victòria treballada, no sense esforç, evidentment. Sí que és vera que sempre que no tingui el màxim rival o que en aquell moment vegi primer, lògicament és un punt que te pot afavorir, evidentment, de manera molt important, però repeteix que si ha de ser, s'ha de lluitar, i a més així, en la nova etapa ell mateix ho va demostrar guanyant aquella etapa, volguem dir allò de, bé, ahir vaig col·locar líder per les circumstàncies que fossin, però avui dic Enric Masses aquí i demostro que realment són líder perquè tenc les condicions físiques, puc, tenc un equip que evidentment m'ajuda i està al darrere, i per tant, en definitiva,
no és per les circumstàncies externes, sinó que és també per les circumstàncies pròpies. Això és la meva lectura, m'haureu sentit tots aquests dies que he anat fent alguna cosa per l'estil en aquest sentit. Cadascú en farà la seva pròpia, lògicament. Això és com també el futbol, com el bàsquet, com el vòlei, com el que sigui dels esports, com l'atletisme, en aquest cas ciclisme, etc, etc. Sempre tots som un poquet entrenadors i tots que s'han fet una manera o l'altra un partit, una etapa, una carrera, el que sigui, evidentment, en cada esport aplicable. I en el final, per molt que siguem del mateix equip, del mateix jugador, del mateix, també, evidentment, aplicat, avui mateix en un grup dels castits a nivell futbolístic d'aficionats hi havia també certes discrepàncies en relació a algun jugador, per exemple, i uns ho veuen d'una manera i uns ho veuen d'una altra, i en el final això, cadascú té la seva visió, opinió, i per tant no és allò de que tothom pensi igual, que de fet penso que també millor així que hi hagi diversitat, lògicament, i no un únic pensament, per dir-ho d'alguna manera. Però bé, això és una altra història. En definitiva, això que ara ja sí poden dir Enric Mas és campió de la Volta Ciclista a Espanya, i ho deim amb majúscules, aquí, en aquest cas ara, no sé com s'hauria, bueno, podria cridar, evidentment, ja sabeu que no és el meu to habitual, el fet de cridar, tot i que, lògicament, això no vol dir que no estigui content, tot el contrari, contentíssim, i vaig tenir l'ocasió ja de conèixer-lo pràcticament des de petit, en Enric. De fet, també el Club Bàsquet Artà publicava, que i això ja ho sabíem, però que havia passat per les files del Club Bàsquet Artà, després va canviar, m'ho contava també ahir en l'especial Fira nostre col·laborador Toni Boldé, que va començar, com dic, el bàsquet, i llavors va passar al ciclisme, i mira on ha arribat, o on està arribant, o tot el que està aconseguint, perquè no ho considero jo el que ha arribat, en el sentit de que segur mos donarà més alegries, no en tenc cap dubte, així com tots els altres esportistes atenents que estan destacant a nivell ja sigui nacional, internacional, autonòmic, cadascun dels seus àmbits. Bé, en definitiva, això, enhorabona, com dic, en paraules grans, en majúscules, aplicables si ho haguessin d'escriure, i enhorabona, per suposat, a tota la família, que no pot ser altra manera, el va acompanyar allà a Granada, tant la seva dona, la Maribel, com el son pare, sa mare, la seva germana, la parella de la seva germana, i en definitiva tot, i si mateix calcú perdó, però ho dic en base al vídeo, i per suposat un gran contingent, ho diré així, i amb el bon sentit de la paraula, d'artenans, amb els quals també, com ja sabeu, hi havia el bal d'Artà, Manuel Galán, i el regidor, en el cas del PI, però per sobre les Illes, i la regió d'Hisenda, Manolo Rocha, que a nivell com a representants municipals també per donar suport de prop a l'artenant Enric Mas en aquesta fita tan i tan important. I com dir, tota una generació d'artenants que no va voler perdre, va voler viure-ho de primera mà, aquest gran triomf del ciclista artenant, que ha fet història o segueix fent història, repeteix que en paraules majúscules no me cansé de dir-ho, i en definitiva això segurament d'aquí uns anys repeteix que encara en som molt més conscient del que ja ho som ara. Cal dir que l'Ajuntament d'Artà va posar aquesta pantalla gran tant dissabte com diumenge al mercat municipal, mercat cobert, sí que perquè va tenir més gent a l'apartat final de l'etapa, perquè l'etapa era normalment la darrera, sempre sol ser d'allò de tràmit per fer-se fotos i demés. Tot i que també aquí la vol lluitar la lluita, però en definitiva ja normalment sol ser més de tràmit, i en aquest cas ja tothom gairebé esperava que més o menys l'hora prevista d'arribada per després al pòdium, veure-lo al pòdium i celebrar la victòria amb els seus, amb els nostres també, perquè no dir-ho així, en aquest cas amb tots els alternants i alternanques que ja s'havien despassat. Per tant, gràcies també a l'Ajuntament d'Artà per fer possible aquest atracament, no podria ser d'altra manera.
d'aquesta pantalla gran al mercat cobert i en tota la seva infraestructura que sempre és necessària. I bé, això com dic, en seguirem parlant, per suposat. Ara sí que ja tothom me comença a demanar quan vendrà. Molt va pensar Manolo Galán aquí a Radio Horta dimecres de la setmana passada, quan la cosa evidentment encara no era 100% final, però ja tot apuntava en això. I que en aquest cas ara, també ho ara m'explica aquí a Radio Horta, està seleccionat per la selecció espanyola del Mundial de Ciclisme en Ruta. Per tant, a final d'aquest mes de setembre ha de disputar aquest Mundial i posteriorment crec que té també algunes carreres. No vull ficar la pota i per tant no voldria anomenar quines, però té algun compromisos també a nivell de carreres, perquè al final això acaba guanyant, acaba fent una fita històrica, però la vida continua i en aquest cas l'esport també continua. Així que supos que quan el calendari li permeti, evidentment no tinc cap dubte que vendrà Artà, que l'Ajuntament i el poble d'Artà, per suposat, li retrà l'homenatge que es mereix. No tinc absolutament cap dubte i entre tots segurament farem que Enric Mas torni a sentir a casa, ja que és casa iva, com dic, aquí a Artà. Sí que veu que per les circumstàncies, evidentment, dels esports ha d'anar avui aquí, demà aquí de sa i tot el que du aquesta vida d'esportista professional, però al final, evidentment, ell sempre anomena Artà, és d'Artà i, en definitiva, té tot Artà al seu darrere, que l'animam, la recolzam, li donem ànims i enhorabones i tot el que caigui en cada moment, no només en els moments bons, sinó també en els moments més complicats. Bé, això per una banda, i per l'altra, i vespre, se van completar també els distints actes previstos en aquest cas. Dissabte vespre també, o que vespre i vespre també hi va haver el ball de vot. En fi, tots aquests dies hi ha hagut tots aquests actes que venim dient aquí a Radio Horta entorn a la fira, normalment la fira d'ahir de matí, que va anar bastant bé, el temps va acompanyar, va fer sol, bon temps, en algun moment un poquet de ventet que ja anava bé, no gaire, però vaja, crec que va fer bon estar, sí que perquè depèn si s'estava ple sol tot el temps, potser ja no tant, però en el nostre cas, que com a Radio Horta vam estar a la carpa, la veritat és que bastant bé, la veritat. Vam poder fer programa especial de rondalla viatgeres, si qualcú no el va poder seguir el tornarem a oferir i el penjarem també en el seu moment. I bé, com dic, després ahir vespre també fora de tot això hi havia sons d'un poble, l'Associació Musical Banda Música Artà va presentar aquest documental i enregistraments oficials del 35 aniversari de la refundació de la banda, la nostra més sentida i enhorabona, un documental més que emotiu i evidentment interessant d'aquests 35 anys, tot i que ja hi havia banda abans, però de fet se va explicar que jo sí que és veritat que ja coneixia perquè ja m'havien contat en el seu moment, jo m'ha pillat evidentment en aquell moment devia tenir uns 4 anys, cosa així, al moment de la refundació, per tant, no ho vaig viure tant, però sí que m'havien contat posteriorment. I que això, que la banda avui és molt nombrosa, amb el bon sentit de la paraula, però no sempre ha estat així. Ha viscut moments més complicats i a través del documental i de les paraules així vàrem veure reflectits. Enhorabona, per tant, i com dic, i res i a tots els que vàrem fer possible aquesta Fira Artà, tots els actes que hi havia al seu voltant, i repetim, encara hi ha actes fins al proper 27 de setembre, per tant, la cosa no acaba aquí. Benvinguts en tot aquest speech inicial bastant menjat del previst, que hi ve un quart, però perdó, valia la pena. Benvinguts, començam. I bé, sí, dic que el començam, però sí que avui tindrem els representants de Coalició per Mallorca-Artà, aquesta, diguem-li, nova formació política, tot i que sí que està integrada també per alguna formació política ja actual d'aquí d'Artà, que previsiblement es presentarà a les eleccions locals, també a insulars i autonòmiques, però vaja, en el nostre cas ara avui parlarem a nivell local i això serà en breu, d'aquí uns minuts, més tard aquí a Radio Horta Musifalda.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. El Ministeri d'Educació convoca divendres les comunitats autònomes després del desastre de l'informe PISA.
2: El paraigües de la conferència sectorial és la que va quedar suspesa el juliol després de l'absència de les comunitats autònomes del PP. L'objectiu era i és distribuir ajudes a la FP i tractar el Pla Estratègic d'Educació Inclusiva, tot i que avui la realitat dels mals resultats de l'informe PISA 2025 estarà damunt la taula. Tant la ministra d'Educació, Milagros Tolón, com el secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, han mostrat el compromís d'analitzar la caiguda històrica del rendiment dels estudiants de 15 anys en ciències, matemàtiques i lectura, així com la diferència de puntuació entre les comunitats autònomes espanyoles. En alguns territoris, tot i que la majoria han suspès, han aconseguit puntuacions per damunt de la mitjana de l'OCDE.
1: Aquí, Educació proposa reduir la càrrega lectiva al docent de l'escola concertada per equiparar-los amb els de l'ensenyament públic.
2: És un dels punts de l'acord de millores sociolaborals que la conselleria ha començat a negociar amb la patronal i els sindicats. L'objectiu del conseller Antoni Vera és tancar el pacte a finals d'enguany o a principis de l'any que ve. L'acord també recull l'equiparació retributiva amb els docents de la pública, la dignificació de la figura del tutor, l'actualització dels sexenis i dels mòduls de concert, és a dir, el finançament que reben els centres concertats per fer front a les despeses.
3: Sobretot, consensuar el màxim possible un acord possibilista, que això és el més important, un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme, calendaritzat, evidentment, un nou acord.
1: A Eivissa, 5 mesos després de l'inici de la nova contracta de bus, alguns usuaris encara troben moltes mancances al servei. El Consell, de moment, no ha interposat cap sanció i recorda que es tracta d'un sistema que ALSA està implementant gradualment i que té fins a un any per fer-ho.
2: A la parada de Siver a Vila, els usuaris es queixen d'incompliment d'horaris i fins i tot asseguren que algunes vegades el bus no s'hi atura. Ana Nieto és una usuària habitual d'aquesta parada.
4: Muchísimas veces desde que llevo aquí en esta temporada trabajando que no ha venido y me ha tocado pues o bien coger un taxi en situaciones en las que sí que tenía mucha prisa o bien ir andando. En esta parada concretamente tampoco hay una señalización en la que se pueda evidenciar que eso es una parada de autobús. En general, yo cuando cojo el autobús en Ibiza es un poco a ver qué pasa.
1: I els carrers més comercials de Palma s'ompliran d'activitats entre dijous i dissabte de matí per dinamitzar les compres. És la segona edició de la campanya Viu Palma, la ciutat de les compres, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa del Comerç, que vol atreure residents i turistes als establiments de ciutat.
2: Dijous i divendres, hora baixa, entre les 5 i les 7 i dissabte matí, els principals eixos comercials, com la plaça d'Espanya, la plaça Major, el carrer Sindicat, carrer Sant Miquel i dels Oms. A més de Blanquerna i la plaça de París i Pere Garau, acolliran flashmots, xarangues i cercaviles de circ o xeremies. Lupe Ferrer, regidora de Comerç de Palma, anima a comprar el petit comerç i ho reivindica com una manera de fer ciutat.
5: Desde el Ayuntamiento de Palma defendemos que el comercio es mucho más que una actividad económica y empleo. Es un elemento esencial de la identidad de Palma. Aparte, aporta también cercanía, da vida a nuestras calles y contribuye a algo muy importante, a mantener unos barrios más dinámicos y atractivos.
1: Són les 5 i 4 minuts. Les notícies tornen quan marquen les 6.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: I vedo i avui com vos dèiem, volem parlar i conèixer també en aquest cas una mica més aquest projecte que ja han xerrat o n'han xerrat les dues coses de Coalició per Mallorca, en aquest cas Coalició per Mallorca-Artà, i ho volen fer amb els seus dos coordinadors actuals, bueno, nous coordinadors també a la vegada. Ara en parlarem Ignasi Bosch i Cati Gili, o Cati Gili i Ignasi Bosch indistintament. Per començar, benvinguts a tots dos aquí a Ràdio Artà.
1: Gràcies. Hola,
2: Tomeu, gràcies.
0: Bé, idò, i això en aquest cas segurament ja n'han sentit parlar nostres oients d'aquest projecte, si em permeteu dir-ho així, de Coalició per Mallorca, en aquest cas Coalició per Mallorca-Artà, però per fer una mica de context, com se pot explicar que diem la iniciativa, l'inici que diem d'aquesta Coalició per Mallorca, en aquest cas aquí a Artà, bueno, de manera conjunta a Balears i també de manera especial en el cas d'Artà.
2: Sí, bueno, per entendre el projecte de Coalició per Mallorca ho hem de fer des d'una perspectiva autonòmica, des d'una perspectiva de Mallorca, no? Nosaltres venim d'un partit que se deia el PI, de fet el PI encara existeix, el que està dins aquesta coalició. Coalició per Mallorca no és un partit a l'ús, sinó que és un moviment polític que agrupa distints partits, com és el PI, com és Som, i altres partits independents. També s'han sumat a aquest projecte, doncs, molta gent a nivell personal, fora forma part de cap partit i fora està afiliat a cada un dels partits. Per exemple, en Pere Sánchez, que serà el nostre candidat al Parlament, no ve ni del PIN ni de Son, sinó que és una persona totalment independent, igual que el nostre secretari general, en Joan Serra, no? que per cert fa molt bona feina i nosaltres estem molt contents i molt en la línia de lo que és Coalició per Mallorca. Des de Coalició per Mallorca, que cercant, que és el que defineix el nostre projecte, el nostre moviment, la nostra ideologia, no? Nosaltres una de les coses que a mi ens preocupa és recuperar el poder adquisitiu. Viure a Mallorca cada dia és més car, és a dir, vas anar a comprar cada setmana, no vull dir nom d'un supermercat,
0: sí,
2: però
0: tot,
2: vas a comprar a qualsevol mercat, vas a comprar el comerç, vas a prendre alguna cosa, a sopar, no? I tot puja, i puja perquè s'encara moltes costs, i més encara visquent una illa, no? I no tenim mai una compensació econòmica per part de l'estat espanyol, que sempre perdem, sempre som els que més, dels que més dos vegades aportàvem a l'estat, i després som dels que manco en rebem, per diguent així, notablement poder adquisitiu al llarg dels anys, independentment que hagi governat la dreta o l'esquerra. Volem un model demogràfic responsable, creiem que estem creixent molt per damunt de les nostres possibilitats, cada pic arriba més gent a Mallorca, també a nivell turístic demanam una rebaixada del 10% de les places turístiques a nivell de Mallorca, i també demanam fer una pausa demogràfica, és a dir, no poden seguir construint i fer malbé els nostres recursos i destruir el nostre paradís, que és Mallorca, no? Fem una defensa dels serveis públics al 100%, creiem que tenim uns serveis públics que estan col·lapsats, encara que reforçam els estius perquè tenim un increment dels turistes, estan col·lapsats, tenim escoles col·lapsades, tenim espais col·lapsats, va sorgint i sembla que està col·lapsada, les carreteres que han anat aquest estiu per Mallorca, en cotxe, en moto, en bicicleta, d'igual, estan tot col·lapsat, i creiem que hem de tenir uns serveis públics adequats a la nostra vida, perquè el que volem al final és vivir millor. També en tema d'habitatge crec que serà un dels punts que hem de, més, que hem de lluitar de cara a la pròxima legislatura. No pot ser que hi hagi gent que se vegi exiliada d'Artà, i aquí ja ho dic directament d'Artà, tant de Mallorca com d'Artà, però Artà és un dels pobles aquí on més s'han carint l'habitatge. Artà fa molt que no se construeix vivenda, per exemple, social, és veritat que s'ha fet una planta baixa, però no és suficient fer dues vivendes, i defensant que aquestes vivendes sigui per la gent d'aquí, amb un manco 15 anys de residència en el municipi. Val? També, evidentment, suport a la nostra llengua, a la nostra cultura, és el que marca la identitat d'un poble, i ho defensam des de més de dins de nosaltres, i com ja he dit, un finançament just, és a dir, si deia això de Mallorca cap a l'estat espanyol en comparació a altres comunitats autònomes, Artà és un clar exemple també de que no rebem el que portam, és a dir, hi ha molt de turista que ve a disfrutar d'espai natural, hi ha molt de turista que ve dimarts, que aquí bon paga seco tassa, aquí bon paguen els diferents allotjaments turístics els impostos a altres municipis, i aquí no tenim res. Llavors, nosaltres sí que hauríem de tenir unes compensacions econòmiques per el fet d'haver guardat aquest espai durant tant de temps i que després no rebem en forma dels impostos que se paguen en aquests allotjaments turístics o se cotassa com deia abans.
1: De fet, ahir vàrem assistir a l'acte del teatre que va organitzar la banda de música d'Artà, que per fer-te d'aquí les volen donar sonora bona. Va ser un acte preciós, molt del nostre poble, molt de les nostres arrels, que és una identitat que intentam remarcar, recalcar des de Coalició per Mallorca, que volen conservar tot el que ens identifica com a poble, tant Artà com a la Clònia de Sant Pere. I van dir una frase que, perdoneu que la vos gafi, però és així, i és que Artà no sabem fer del bes. I és cert, si mires tot el nostre voltant de pobles, hi ha moltíssim de pobles que s'han enriquit a base del turisme, i nosaltres, el preu que hem de pagar per no haver explotat, que és el que s'ha de fer, que dir nosaltres estem a favor d'això, no es cocritiquem, no s'agafi per l'altra banda. Però és bo que hem de mirar de el manco, ja que tenim un parc natural que hem intentat conservar tots aquests espais, sí que li hem de mirar a treure un ús, perquè el poble necessita d'obres. Hi havia gent que m'ha dit que, Cati, si compares el temps poc que pagam a Catapera o Hortà, perquè et dic Catapera per dir un poble, dius que pagam més. Dic, ja, és que nosaltres no tenim aquesta bestreta, aquests ingressos d'aquest d'obres. Per tant, sí que... I ahir, just en el teatre, quan varen dir aquesta frase, vaig dir, ostres, és que és ben cert. Però sí que se li ha donat dues voltes, perquè Artà sí que té molt de poder. I realment apostam i creiem que se pot fer molta feina també amb aquest aspecte.
0: Clar. En aquest cas, això són molts o diversos, si menys, reptes de futur. Sí que a veure, que supos que alguns, no sé si dir més fàcils que altres, molt entrecomillat. Però bueno, al final això el que se pretén és fer aquesta feina, entenc, des de, en aquest cas, Coalició per Mallorca-Artà, en tots aquests sentits, no? Al cap i a la fi, anar fent tot el possible dins també, perquè a vegades, perdoneu que he de fugir un poc, però sí que al final també a vegades a nivell local tampoc no pots fer grans lleis, ho diré així, perquè de fet lleis com a tal no en pot fer, però grans normes o grans decisions a nivell de jo dir, faré 300 habitatges amb un invent, evidentment.
2: No,
0: però sí que és veritat que tot el que se pugui fer en aquest sentit, evidentment, serà positiu, no?
2: Sí, a dir ara, no voleu adelantar encara cap proposta,
0: no?
2: Però sí que tenim distintes opcions, estem valorant distintes idees, distintes propostes. El que sí que tenim clar és que el que s'ha de fer és un cens d'habitatge en general, és a dir, quants d'habitatges tenim a Artà, quants estan ocupats, quants se dediquen al lloguer turístic, quants són d'ús residencial, quan d'aquests no s'alloguen perquè no s'alloguen, no s'alloguen perquè el llogataire té por de que després no pugui cobrar o d'una ocupació, quan n'hi ha que estan ocupats de manera il·legal, quan de solars buits queden a Artà, se pot construir més, no se pot construir més. Crec que hem de fer un estudi, una foto del moment en què estem. Abans de començar a prendre decisions, no? Perquè hem de veure que tenim molta demanda i poca oferta. Quan un municipi té molta demanda d'habitatge i té poca oferta d'habitatge, el preu puja. Que passa en l'habitatge i passa en qualsevol altre producte o servei. Una altra cosa és que la vivenda s'hagi de considerar un servei més, s'ha de preservar bastant més i s'ha de cuidar. No? I per això és molt important que hem de fer aquesta fotografia, aquesta radiografia inicial de com estem a nivell d'habitatge. Saber exactament quina és l'oferta d'Artà, quants d'habitatges tenim, que és que estan ples, buits, ocupats, desocupats, solars, que possiblement se puguin construir, que no s'estan construint, que no en queden molts. I creiem que el més important és això. A partir d'aquí estudiarem les mesures que siguin més adients i ho presentarem a l'espròxim programa electoral.
0: A nivell d'estructura, diguem-li d'alguna manera, de Coalició per Mallorca, està clar que evidentment té una estructura, no sé dir, general a nivell en el cas de Mallorca, de Sitges Balears, ja s'ho veurà en tot cas, però a nivell d'Artà, que és un poble que ens ocupa avui, en el vostre cas vareu ser triats com a coordinadors locals, bé, no sé ara la paraula exacta, però vaja, en aquest sentit, i un poc com va ser, que diem, aquest procés, i també com si vos va ser difícil, que diem, posar-vos o animar-vos a posar-vos al capdavant, que sempre aquestes coses, evidentment, és una cosa engrescadora, però també a vegades no és fàcil, en certa manera, si me'l permeteu dir-ho així, a nivell polític, posar-se en primera línia, no sé si m'ho
2: explico. Sí, a ningú li acaba de... al final el que va passar va ser que un projecte nou havia de tenir unes cares noves, evidentment, en Negat i Conllo ja feia anys que estaven dins el que era el PIN, altres dins... dins Artà no hi havia som, Artà no hi havia un partit independent que se pogués unir a nosaltres, i al final pues, som el mateix comitè local, una mica reformat del Pinol, però sí que era vera que havien d'agafar qualcú pues, s'havia de posar davant d'aquest projecte, no? I ara ja farà, bé, ja farà, no, el desembre farà un any que mos hi van posar.
1: Bé, el setembre van començar els cafès,
2: sí.
1: Això també s'ha de dir.
0: La feina, evidentment.
2: Sí, bueno. I el primer que van dir és hem de fer equip, equip, hem de veure com està el comitè, si hi ha ganes d'això, si no, no? I, bueno, tant de cat i conya mos van començar a reunir conjuntament amb altres persones i a veure també què pensava tothom i si mos hi posaven, si no mos hi posaven, quin era el nostre projecte, com ho faríem, i a partir d'aquí xerres un poc de tothom. Ja, per això nosaltres som un comitè local bastant actiu, molt bé cada mes, i cada mes tractant distints temes i fent distintes dinàmiques en el comitè local, i vàrem veure que hi havia una acceptació, que la gent mos apoyava, mos donava suport i que volien que tinguéssim això en mans. I així ho vàrem fer, i a partir d'aquest moment pues, mos encarregam un poc tant de fer una convocatòria mensual, de fer aquest tipus de reunions, i que algú no pot venir, pues, veure com és que no ha pogut venir, de xerrar amb altres persones, digue, a nivell personal, associacions, empreses, veure un poc quines són les preocupacions i dur-les a debat dins aquest propi comitè local, debatim a l'esplenari que tenim dos regidors, el Manuel Rochen i l'Antoni Sureda, pues debatim una mica els temes que van a plenari, el que ha passat a la Junta de Govern local cada setmana, i pues, intentant pues, dur tots els temes al dia i debatir sobretot sobre els temes que preocupen a Artà o que estan, diguéssim, en boca de tots en aquell moment.
0: Ja,
2: és a dir, quan toquen festes, quan toquen...
0: l'actualitat, així com vengui el tema que diem...
2: Diferent tipus d'activitats, ara estan en la reforma del pla de turisme, pues, xerrant sobre turisme, quan toca gestió d'aigua, xerrant de gestió d'aigua, quan toca temes de defens, de mesura, d'impostos, pues, intentant xerrar d'aquestes preocupacions, que tots xerram molt de pis fent un cafè, intentant arreglar el món, pues nosaltres allà intentant el mateix, intentant arreglar-te, en lloc d'un cafè o una cervesa, que és el que solen fer els companys, pues ho fem d'una forma seriosa, i això ho plasmem amb un document, i se plasma finalment a un plenari, aquí on intentam que allò que normalment no transcendeix pues sí que tingui una transcendència, i això és l'important de política. Hi ha gent que li costa donar-se pas, jo he anat a xerrar amb Joan, a Cati, hem anat a xerrar persones i tal, i tothom mos diu, hòstia, no, que valent que vos poseu davant, i dic, clar, però és que si ningú fa, tot queda en una conversació de bar, Tomeu. I jo sé de ben cert que tots els que mos estan escoltant, com tu mateix, molt de pitxerres, això hauria de ser així. Vale, però què fa realment per canviar això?
0: Exacte.
2: Què fem perquè això transcendesqui? Què fem per aquesta normativa que digui que a partir de les 12 no se pot fer segon que? Què fem amb una ordenança d'ocupació de via pública? Què fem amb els impostos? Com les gastem, com no les gastem? Molt de pitxerres, és que les aceres estan malament, ja, i què fem? No? Llavors, nosaltres, en el comitè local, el que intentem és recollir pues, aquelles idees que encaixen amb la nostra ideologia, i intentar, mitjançant l'equip de govern, en el qual hi som de dins, que això se dugui a terme i se transformi en una realitat.
1: Sí, és a dir, a partir d'un cafè, com diu l'Ignasi, que a més ja és una frase que jo tinc bastant integrada, aquesta de sofà de que nostre no entreure en guia. No entreure en guia. Sí que sempre nosaltres animem a la gent, perquè sí que ara, avui, en dia, teniu l'oportunitat de fer un cafè amb nosaltres i que la vostra proposta pugui arribar. És a dir, nosaltres volem crear un programa electoral que sigui basat amb les mancances que té d'Antartà, com la Catalunya i Sant Pere, per que tots ens vegem afavorits i qui millor que sabre quines mancances són que la pròpia gent, i sobretot de diferents sectors. És a dir, el que no poden fer és demanar a un metge que troba d'espai natural i viceversa. És a dir, per això hi ha experts. I nosaltres el que intentem és això, veure molts en gent de diferents àmbits. I si també tenim nosaltres qualque dubte, inclús demanar com li veus una solució, perquè està clar que nosaltres no som experts.
0: És impossible saber-ho tot.
1: És impossible saber de tot. Però intentam, aprenem moltes coses, i aquest cafè ja ho he dit jo, que són molt fructífers. I la veritat que tenim bastanta bona acollida per part de la gent quan t'ho deim. Ai, ostres, és com que també te sents escoltat, perquè de vegades dius que tenc una proposta, però Cati, és que no sé on he d'anar. Dic, ai, vinga, vine nosaltres a fer un cafè, t'escoltam i... menys si podem fer res. I també és una manera de tenir un programa alterat fet entre tots, que jo trobo que és el més guapo del nostre projecte.
0: Bé, sí, en aquest cas també això un poc, per exemple, Cati, com ho vares viure tu, en aquest cas de dir, venga, fa i se passa, igual que també que en Ignasi, per exemple, i totes les persones que vos puguin, evidentment, acompanyar, però en aquest cas, en el vostre cas, que han de fer una passa més, si se me'n forma dir-ho així, en aquest sentit, això amb por, amb responsabilitat, un poc com ho definiries?
1: Por no et separava. Sí,
0: perquè... ara he dit això per dir.
1: Sí, no, però jo sempre em diuen, ai, Cat, i tant en van. Dic, bueno, tant en van. I per què no?
0: Sí,
1: en que dir, el que diu l'Ignasi, qualcú ha d'estar dins les primeres cares visibles. Yeah. I jo sempre ho dic, fora l'Ignasi, tampoc no seria tant en van.
3: Gràcies.
1: Perquè jo sempre ho dic, és un tàndem.
0: Clar.
1: I és una sort, perquè realment quan fas feina a gust i amb equip, i que quan tu no pots, altres tira, això és la veritat que no té preu i fa que la cosa rulli, com dic jo, perquè a mi un dia t'ha d'estirar un, l'altre dia estires l'altre, un pot fer una cosa que tu no pots o no en saps o no se t'adona tan bé, i jo crec que això és un enriquiment mutu. Jo crec que és molta responsabilitat de fallar. És a dir, perquè per molt bé que vulguis fer i per molt que intentis abarcar la màxima gent possible d'escoltada, està clar que no som experts, ningú neix sabent diguéssim com d'un poble, per dir-ho de qualsevol manera. Però jo sempre dic que enseny, en ganes, en respecte i en il·lusió s'aconsegueixen moltes coses.
2: Jo, la paraula que crec que definiria també això és molt de respecte, no? És a dir, deien que tothom ha intentat arreglar el món fent una cervesa.
0: Yeah.
2: I quan fas una cervesa, pits, dius, desbarats, no? Perquè te poses a xerrar...
0: Clar, i dius, el primer que...
2: El tema de Ceuta, no? A turisme, el que sigui, o sanitat, o educació, da igual, no? Al final inclús acabes la conversació i tu estàs defensant una cosa que al principi defensaves el contrari.
0: No, a vegades passa.
2: Sí que és veritat que quan tens aquesta responsabilitat i representes pues, un col·lectiu, en aquest cas és col·lectiu de Coalició per Mallorca Artà, tens la responsabilitat pues, de ser molt conseqüents en les teves paraules, i que si dius algo ho has de complir. No, a veure, llavors, aquesta responsabilitat és un poc el sentiment que jo vaig tenir de tot d'una. I que encara la tinc.
0: Clar, clar, clar. A nivell, com explicava...
2: De respecte, perdona.
0: Sí, sí. A nivell això de feina que aneu fent ja de tot aquest temps i que, evidentment, seguireu fent, lògicament, una de les coses que vareu dur temps és aquest vermut, ja no sé si era final d'any o principi d'aquest... No, perquè se va acabar aplaçant.
2: Vàrem aplaçar, va ser
1: 30
2: o 31 de maig.
0: Sí, és igual, però vaja.
2: Malament. I va anar molt bé, volíem fer un acte diferent, tant de Cati com jo, com la resta del comitè local. No volíem fer una presentació típica d'un míting aquí, bueno, que tot discursos de mitja hora, perquè no enganxava. I entre tot va sortir aquesta idea de fer un vermut i res, van fer uns petits discursos molt petits, van xerrar 2-3 minuts cada un, i ens va permetre ser molt proper, com diu Nacati, i xerrar amb tota la gent que va venir, que de fet vull donar les gràcies a tota la gent que va venir perquè no esperaven tant. De fet, vàrem fer una enquesta i duien 80 còpies i me'l vàrem quedar a curs perquè en moments eren més de 100 persones en es passa a nivell. I me'l va anar molt bé escoltar la gent i també el fet de fer una enquesta anònima, extreure dades, que algunes d'elles ja sabíem un poc per aquí on anirien, però sí que és vera que després te sorprèn la gent, el que opina de determinats temes i el que te va dient, i en aquest cas, pues, per molt content del vermut.
1: Sí, la veritat que va ser un acte molt guapo. Ja amb aquest en la paraula propera, on la gent se va obrir a dir-nos les seves inquietuds, problemes. Teníem una pregunta oberta perquè la gent pogués escriure, i la veritat que d'aquí han sabut moltes de coses que passen en el nostre municipi, tant Artà com la Caloni. I també vull donar les gràcies a tota la gent perquè esperàvem que anés bé, perquè sempre quan tens un projecte sempre mires de ser molt positiu, però la veritat que l'acollida va ser espectacular, estem molt contents.
2: Van treure, vull compartir, han publicat alguns dels resultats.
0: Sí, de fet, anava a dir, per això hem vist ja alguna cosa.
2: Sí, no ho han publicat tot i més que res perquè tampoc no volen fer públic segons quina és l'opinió, lògicament, no? Segons quin resultat de determinats temes. Però sí que, per exemple, van demanar sobre la seguretat del poble en relació a fa 10 anys. I el 81% dels enquestats, és a dir, són 80, llavors 70, no? troben que som un poble menys segur, manco segur, menys segur. És a dir, que estem pitjor ara que fa 10 anys en temes de seguretat. No? Que el 80% opini això ja m'ho veuré preocupant. I quan xerres, o vas a fer un cafè, és algo que sempre demanen, tu què trobes de la seguretat tardà? I tothom diu el mateix. Jo, sobretot a la part femenina, que na Cati, que hi fa molta feina en tema de feminisme, m'ho s'ho contarà més, però sobretot nines, dones, no tant nines, te diuen, jo és que segons de quines hores surt de festa en el pas a nivell i te'n pot de tornar a nostra. Jo sé de pares que em diuen, la meva filla va a dinar a sopar a l'altra punta del poble i l'he d'anar a cercar perquè te poden venir a peu. Ostres, que un poble com Artà, la gent tingui por d'anar a peu al vespre, és molt fort, no? És molt fort. I és un dels temes que jo crec que mos han de replantejar sèriament. És a dir, veurem com poden fer d'això un poble més segur. No crec que només sigui un tema d'il·luminació, el poble passa en cor, la gent xerra, crec que tots en són conscients, i hi ha determinat punts perquè hi bon la gent evita passar per davant. Yeah. Inclús és de matí, ja.
0: Sí, sí.
2: I és un tema que mos preocupa molt. Això són les dades que volíem posar damunt la taula. També varen demanar un altre tema que ens preocupa, és l'envelliment de la població. És a dir, som un poble que cada pic és més vell, la mitja d'edat cada any avança, i demanàvem quin creiem que havia de ser el model predominant de cara al futur. És a dir, si havien de portar per un model residencial o per un model d'atenció domiciliària. És a dir, som conscients de que avui en dia vivim més anys, que ja està bé viure més anys, i imagina, si és en salut, no,
0: bo,
2: tot volen viure 100 anys i ja està bé. No? Però la realitat és que molt de pit vivim 90 anys, i no està bé, inclús el millor és dels teus darrers mesos, setmanes, dies, necessites ajuda. I aquesta ajuda, molt de pits, si la família se pot permetre, ja és. Però si no, no. I clar, un model residencial, no sabíem fins a quin punt podria ser viable seguir pues, amb un model residencial durant molt de temps, més que res per la creació de lo que això significaria aquest impacte. No? El que sí va sortir era que un 70% preferia que el model predominant fos l'atenció domiciliària. És a dir, tothom vol estar a casa seva, però tothom no, però el 70% d'aquest cas s'estima més estar a casa seva quan no està bé. Ara bé, s'ha d'ajudar a la gent quan està a casa seva i no se pot ajudar per si mateixa, sobretot que hi ha gent que pentura no té família, no té una xarxa social forta, no, pues, és important aquest acompanyament tant a nivell econòmic com a nivell social. El fet de que vengui algú, se segui amb tu, xerri, fa que la salut mental pues, també millori. I també són les coses que van empoar damunt la taula. Tema d'habitatge, 60% el que mos diuen és que prioritzem que els tenants i colònies puguin continuar vivint al poble. És a dir, xerràvem abans que s'han fet dues vivendes, una planta baixa i una primera planta. No basten, s'ha de fer més. I s'ha de prioritzar que aquestes vivendes siguin per persones que duen el manco 15 anys de residència. Això és una de les mesures que creiem més necessàries, i després a partir d'aquí estudiar de quina manera potser pot donar una ajuda, o bé a la rehabilitació de vivendes que passa de pares a fills, o bé a lloguer a les persones pues, que ja t'he dit que duen pues, per exemple 15 anys de vivenda aquí.
0: En definitiva, això és interessant, aquesta enquesta, tant per vosaltres mateixos com també per ciutadania i tot. Evidentment, per vosaltres mateixos és hora de poder fer camí i saber cap a on enfocar el tema. També supos que sempre també és interessant o no, també pot depèn del caire que se li doni, són les xarxes socials en aquest cas. En el vostre cas ja també heu anat difonguent, per exemple, diversos vídeos o... o altres continguts, evidentment, però bueno, també, per exemple, en recordo algun, per exemple, d'Escarret en tu de Mas o d'altres, ara dic aquest perquè amb aquella prop, per exemple, però molts altres temes que ja heu anat mostrant també el patrimoni que tenim, etc, que també un poc, supos, per anar mostrant, perdó, aquesta línia que voleu o que aneu enfocant, no? Imagino.
2: Sí, tenim una part cultural, com el vídeo del Sant de Mar, els espais de la
0: Cinecati,
2: i després tenim ja més polítics, és a dir, reclamaven a un d'ells, a Cinecati, que comencessin les obres d'espac, si no vaig errat, la cosa no avança molt aviat. Esperem que avanci pres, perquè no sé si arribarem a tenir aquest pack que tant necessitem, la veritat, ja ho començo a parlar amb dubte, Tomeu. Demanaven també, com deia abans, el tema de lloguer, de fer un estudi, perdó, de fer un estudi, un cens d'habitatges del municipi. Darrerament van enxerrar de Seduaia, crec que el govern de les Illes Balears va fer molt bé comprant aquestes finques de Seduaia, que aquí bueno, hi ha cada torta, cada mitjana, cada estreta, és a dir, crec que és algo que està bé, que sigui nostre, verdaderament nostre. Ara bé, també ho hem de disfrutar. Jo no entenc com és que fa 3 anys jo podia anar a pegar un banyo, un cafico a Seduaia, que fa 15 anys hi podia anar a acampar, i que ara per culpa d'una massificació turística, pues ja no hi poden baixar fins a baix. Quan ara ja sí que és nostre. És curiós, no? Que quan era privat podíem baixar, i ara que és nostre no. Jo això no ho entenc. Estic content que s'hagi comprat i que s'incorpori dins l'espai natural, perquè crec que són espais a protegir, però no entenc que no puguem anar fins a baix a pegar un banyo com sempre havíem fet. Ben igual que no entenc que l'espai natural no puguis anar a passejar amb un ca. També ho dèiem en un dels darrers vídeos. Ostres, puc anar per la via verda, però si me'n vull anar a fer una excursió fins a la Tudosa, no hi puc anar en soca. No ho entenc, Tomeu. Llavors, nosaltres lluitarem per aquestes coses. Sabem que aquest tema no són temes fàcils, que s'ha de lluitar, que s'ha d'arribar a consensos en el Consell, en el Govern, però per això també hi som. És a dir, la política, diguéssim, d'exterior vist des d'un punt de vista de l'estat també s'ha de mantenir pues, conversacions, i se mantenen amb altres institucions com pugui ser el Consell, el Govern, l'Espai Natural, i la nostra idea és, que de fet ja hi va, anar cap aquí, intentar arribar a pactes, a consensos, perquè ens entenem, poden disfrutar dels nostres espais de la manera que volen.
0: I entenc que d'aquí també de cara a eleccions, evidentment que s'aprovouen per maig de l'any que ve. Supos que seguir anant fent feina en aquest sentit, i a poc, evidentment, ja surt la costa i s'adapta, imagina, evidentment, més visibles i més aptes, però bueno, en aquest cas anar fent aquesta feina i anar veient un poc les preocupacions o les mancances o les coses que funcionen, també perquè no dirò que se puguin continuar fent en el nostre municipi, no?
2: Sí, nosaltres seguim veient, ve la feina grossa ara ja de començar. Tenim un anàlisi molt gran, ja fet, és a dir, ja hem xerrat amb molta gent, tenim enquestes, tenim tal, i ara sí que ja començam a fer feina amb un primer esborrany. Nosaltres creiem que els temes importants són seguretat, són habitatge, l'envelliment de la població, el manteniment del municipi, crec que és algo clau, és a dir, crec que no, tampoc no vull criticar jo l'Ajuntament i el tenim de dins, i sé que s'hi fa molta feina, però s'han de donar una passa endavant en el manteniment del municipi. Tema de turisme, ben igual. Crec que hi ha un gran debat, i nosaltres ara pues, el que fem és seguir reunint idees i ja començar a fer un primer esborrany de programa.
0: També m'havia apuntat per aquí, si no vaig errat, crec que heu fet o esteu fent o seguireu fent també reunions amb associacions, amb en aquest cas no sé si ho dic bé ara així, amb col·lectius, gent del poble representativa, imagino, en aquest sentit, per conèixer també una mica més la realitat, els problemes, com deia, problemes o no problemes, com dic, també les coses que funcionen, evidentment, per seguir-la fent, és un poc així, no?
1: Sí, exacte. Nosaltres el que intentem és anar fent reunions, cafès, que les deim nosaltres, que sempre és una mica menys fred, en diferents col·lectius, en diferents empresaris, i sobretot de diferents sectors, perquè, com he dit abans, intentem tocar tots els diferents àmbits que puguem per anar nutrint.
2: I jo també voldria convidar a tothom, o sigui, nosaltres intentam evidentment no arribar
1: tocant portes, però també la mos poden tocar si qualcú
2: vol. Aquí està, inclús de gent que no coneixem, però si qualcú diu, ostres, jo és que m'agradaria fer arribar una proposta d'aquesta gent, mos pot contactar a través tant de Facebook com d'Instagram, com de correu electrònic, que és per mallorcaartà@gmail.com, també estàs en nostres dades d'aquestes dues xarxes socials, podeu trobar el nostre correu, o directament que se'n contactin o a Benna Cati o jo o amb qualsevol persona del comitè local, amb Sena Ferreidós, amb Manuel Rocha, amb Marín Toni Soleda, que aprofit per posar en valor la feina que han fet durant aquests 4 anys, no només aquests 4 anys, els darrers 8, que és una feinada i o sigui, és una gran herència que de part nostra, d'això no m'esqueixerem, no? Però això, convidar la gent que sí, molt bo de fer arribar qualque missatge, qualque proposta o qualque crítica, és a dir, també si qualcú troba que no fem bé alguna cosa, que també mos ho digui, això també mos fa créixer, no? I això ho diré.
0: En aquest cas, això, i si qualcú també vol intentar fer la passa i afegir-se a l'equip, també supos que vos ho pot plantejar, imagino.
1: L'equip és més cobert, com més som i arriben, més podem aportar, més podem aprendre i més també per millorar, ben que dir, nosaltres no tancant les portes a ningú, tot el contrari, tothom és convidat, el que passa, com has dit abans, de vegades posa't una cara visible més d'un partit polític, no és el mateix que defensar el teu equip de bàsquet, del teu poble, o això, és una altra història, i és vera que costa una mica, inclús és un poc graciós, perquè m'ho han trobat amb gent i dic, mira, no, que ni Nassi amb altra gent del comitè m'ho faria gana fer un cafè amb tu, perquè crec que ets una persona que m'ho pots aportar, no, però jo, saps, vols que sienti aquesta mica de respecte, dic, no, dic, no facis pena, dic, nosaltres tu m'ho contes el que m'ho vulguis contar, el que m'ho vulguis fer arribar, nosaltres t'escoltarem, benvingudes siguin les teves propostes, i si després te fa gana fer una passa en band, està clar que sí, ben que dir, estem més coberts i això, si hi ha qualcú que li faci ganes, benvingut sigui.
0: Per tant, bé, no sé si hi ha alguna cosa més que vulgueu afegir en aquest cas que m'hagi pogut deixar en el tinter. Està clar que d'aquí en maig tindran temps com per anar refrescant, ampliant i tot el que caigui, amb aquest sentit. Per tant, però bueno, en tot cas, si considereu que m'hagi deixat res important que vulgueu explicar en aquest sentit d'aquest, entre cometes, inici de Coalició per Mallorca com a tal d'Artà i aquesta feina que estic fent.
2: Dic que Coalició per Mallorca com a moviment polític necessita mallorquins que defensin Mallorca. Entenguem mallorquí perquè qui estima Mallorca, qui viu a Mallorca, que fa feina a Mallorca i que estima Mallorca, que ningú malinterpreti les meves paraules, no? Llavors, el que sí, que la gent doni una passa en banc i la vulgui donar, com convidava na Cati Feró, units en aquest moviment. Hi ha gent, com han dit al principi, que ve de tots els àmbits, hi ha gent que ve del sector públic, gent del sector privat, empresaris, treballadors, mestres, professors, periodistes, gent que té algo en comú, que creu que Mallorca no ha estat en el nivell que havia d'estar durant molts anys i que creiem que és hora pues, d'alçar una mica la veu i demanar i aconseguir el que ens pertoca. Llavors,
1: Sí, nosaltres en el vermut vam fer uns pesquins i tot anava, bé, vam voler simular una rondalla, que és una cosa molt nostra. I tot començava amb un això era i no era. I hi havia diferents frases i, bé, sí, aquí el tenim. I era molt com que no mos hem d'empenedir de lo que no fóssim avui, de lo que tindrem en un futur. És a dir, conservar les nostres arrels, conservar la nostra cultura, les nostres tradicions, ben que dir, troc que és superimportant perquè ets la base d'un poble. I així com abans sorties en el carrer i coneixies tothom, realment Artà ha canviat molt. Però hem d'intentar no perdre aquesta essència nostra. Ben que dir, jo ara mira com el poble s'ha embolcat en lo d'en Enric Mas, que des d'aquí també li volen donar la nora bona perquè d'Artà a un nivell brutal, ben que dir, a nivell mundial tothom posa un clic a damunt d'Artà i això és un orgull. I jo crec que aquesta essència és la que no hem de deixar perdre, que ens sentim orgullosos de ser tenencs i colònies i colonieres i que seguim per conservar aquest poble. Jo tinc gent, jo bé, som mestre i he anat a fer feina a diferents pobles i tothom em diu, quina sort que teniu Artà. Diu, encara com que conserveu aquesta essència de que vostra. Clar. I hi ha hagut molts de pobles que per desgràcia Mallorca ja poden dir que l'han perdut. I jo crec que això ha de ser un pilar molt, molt important per lluitar i per...
0: Clar, per fer-hi feina en aquest cas abans que sigui massa tard, segurament. I doncs res, això en aquest sentit supos que tindrem temps de seguir parlant com dit de quin és maig i si evidentment la gent confia en vosaltres posteriorment en aquest sentit aquí a Radio Artà, gràcies per venir i això, gràcies per la feina feta.
2: Gràcies a vosaltres i un salut.
1: Convidem-vos, moltes gràcies.
2: Gràcies, adeu.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Calònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: vida, de verdad. Sensat.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

I bé, aquesta, per exemple, és una de les cançons de, en aquest cas, com suposo haureu conegut, imagine, espero i desig, de Vos sou un nostre i un primera, que és Himne a Sant Salvador d'Artà, la Mare de Déu de Sant Salvador d'Artà, interpretat per la banda de música d'Artà, que es va presentar ahir vespre al Teatre Artà, juntament amb aquest documental que narrava per distints persones que han estat importants dins d'aquest ressorgiment de la banda de música aquests darrers 35 anys, que varen posar aquestes diverses paraules, també acompanyat d'imatges d'enrere, algunes també més actuals, i on anaven acompanyades ja d'aquestes diverses melodies, com pugui ser Sant Antoni, Cavallets, Nans d'Indis, Amistat Sincera, Sons d'un poble en definitiva que, i moltes altres cançons que diem Sons d'un poble en definitiva que es va presentar, com dic, ahir al teatre, un teatre ple com se sol dir a vessar. En aquest cas, n'hi ha una cadira buida si no vaig veure malament, cosa que celebram des d'aquí que sigui així en molts actes que són un tema al nostre teatre. La banda de música d'Artà presentava, com dic, aquesta doble vertent. Mos ho havien explicat aquí a la ràdio, tant aquest documental com aquestes gravacions sonores de manera professional. I una vegada acabat la proposta, ja com a sorpresa de fora, la banda de música va interpretar 5 temes, en aquest cas 4 previstos i també després Banderes Morades, i tota la gent que sortia del teatre que va quedar aturant-se per escoltar aquestes altres melodies ja en directe per part de la banda de música d'Artà, i que també va així prendre part també directament més enllà del propi documental i tot el que ja s'havia previst dins d'aquesta proposta cultural d'ahir. Lògicament, enhorabona a la banda de música d'Artà per aquest projecte tan engrescador, 35 anys de la seva refundació, però com se va dir, evidentment hi ha registres de que ja hi havia banda d'Artà des de ja fa bastants més anys, i però sí que en aquells anys d'ara fa 35 anys la cosa no va anar o no anava tan bé com actualment, i en aquest sentit s'havia de, diguem-li, tirar, amb el bon sentit de la paraula, i refundar bàsicament aquesta banda de música en gent jove de l'Escola Municipal de Música d'Artà, gràcies a en Tomeu Ginard Palau, en Tomeu Sarín, conegut així, i que tant amb aquesta fornada de gent jove, perdó per dir així, com també, lògicament, amb tota aquesta gent gran que tenia ja la seva experiència, que va voler quedar també amb la banda de música i de més. Per tant, aquesta conjunció que va fer que tant els que hi havia d'enrere com els que s'havien incorporat més darrerament, com a tota aquesta nova fornada que hi va haver de l'Escola Municipal de Música, varen fer aquesta conjunció per tal de que la banda anés fent les seves passes per tal de poder arribar al mancol que ha arribat a hores d'ara. Evidentment, unes passes no fàcils, sobretot en aquells primers moments, i amb molta feina, molta dedicació, molt de mal de caps, segurament també, i bé, està molt bé que també se pogués escoltar totes aquestes històries per part de les mateixes persones que ho varen assajar i varen ser peces importants de tot aquest engranatge i que encara sobreviuen i que estan, que diem, entre nosaltres per poder-ho contar. Dic això perquè també una de les peces importants, ja que em va ser, que diem, el president durant uns quants anys llargs, va ser Pedro Mestre, conegut com Pere Vell, que, com ja sabeu, malauradament ja no és entre nosaltres i que, per tant, ja no s'hi va ser temps per poder enregistrar les seves paraules per que quedessin en aquest documental. Una pena, perquè segur que també hagués pogut contar moltes coses també prou interessants i que
Segur que més d'un que ho va viure en aquell moment també ho recorda, però segur que també ha comptat per ell, haguessin estat també testimonis d'aquests que gràcies a l'audiovisual poden quedar testimoniatge una vegada que per llei de vida i de més les persones se'n van i ja no hi són entre nosaltres. Això sí, evidentment, va tenir la seva part emotiva, lògicament, no podia ser d'altra manera que recordar la seva figura, per suposat. I bé, sí que d'això també segurament hi va haver altres persones que varen ser peces importants a la banda també en algun moment, que sí que és que no se'ls pots anomenar totes, però que com se va dir, no sé si era en el discurs inicial com en el documental, no recordo en quin moment, però sí que una de les coses que vaig trobar positives en aquest sentit és que la banda és el que és el que és gràcies a la tasca, a la dedicació, a les hores d'estudi, a les hores de sortir no només per Sant Antoni, sinó també aquestes altres sortides que potser no tanta gent o que no fa tantes ganes com deia qualcú, a vegades fa més peresa perquè no és tan festiu com a tal, i que tota aquesta gent que un moment o l'altre ha anat passant per la banda de Música Artà, algunes persones que encara hi són, altres que sí que per motius d'estudi, feina, família, que també aquestes coses que a vegades, clar, tu t'encanta, però el temps has de a vegades triar i quan ja te va fent gran tens compromisos familiars, sobretot, que no te permeten dedicar el temps que un voldria. Normalment, això, la majoria de vegades, quan un és pare, mare, o té altres, com dic, compromisos en aquest sentit, familiars o d'altres que puguin anar sorgint, sí que en moltes ocasions, no sé si en massa ocasions, un ha de fer una passa al costat, no dic enrere, sinó al costat, i en algun cas, fins i tot, hi ha hagut gent que després, quan ha tornat a tenir una mica de més disponibilitat, ha tornat entrar a formar part de la banda, altres que sí que després pel motiu que sigui ja no han tornat, però en definitiva la banda, i això és molt personal en aquest cas, però com dic també se va dir ahir, crec que és el que és, evidentment gràcies a la feina de tots, el que evidentment hi han posat part del seu temps i de la seva dedicació a nivell de gestió, però també lògicament tots els músics que en algun moment han format part d'aquesta ara actualment associació musical Banda de Música d'Artà, perquè evidentment sense músics evidentment no hi hauria banda, i però també això sí, sense gent que es tirés del carro, que es posés al capdavant, també evidentment no hauria estat possible arribar fins aquí. I dic arribar fins aquí perquè és l'actualitat, però que evidentment tant de bo que duri i perduri per molt més anys, no només 35 més, sinó tota una vida, i que això, en la banda de Música d'Artà, en aquest cas associació musical de Banda de Música d'Artà, i un llegat que perdurarà gràcies a en aquests enregistraments, en primer lloc audiovisuals i en segon lloc sonors, que evidentment també poden anar a la part, lògicament. Teniu, si qualcú no hi va poder ser, a través de les plataformes tipus Spotify o altres, teniu aquests recursos sonors. Algú ja m'ha demanat on puc aconseguir el CD, en aquest cas sí que se va parlar de CD en algun cas, però com us vam parlar aquí a Radio Artà, no és la idea inicialment de fer CDs per la venda, perquè avui en dia ja poques persones tenen reproductors de CDs. Aquí de fora, d'aquí de vora, perdó, al meu costat en tenc un, però sí que és allò que ja des de fa alguns anys que pràcticament no aprofitem, perquè sí que tenim CDs, però sí que ja en moltes ocasions ja se poden digitalitzar dins l'ordre, bueno, són digitals, però ja passar dins l'ordenador i no fan falta aquests reproductors com a tal. Però sí que segurament hi ha maneres, bé, us ho dic jo, però en tot cas sí que no hi ha una venda pròpia com a tal de compàs disc, sí que a través de les xarxes, en aquest cas tipus Spotify o altres, podeu escoltar aquestes diverses cançons, com dic, enregistrades de manera professional per l'associació musical Banda de Música Artà,
sobretot amb Joan Moyà Nadal al seu capdavant, i que han quedat la mar de bé, com no, evidentment s'han posat esment a tots els detalls possibles, a totes les persones que varen poder ser en el moment que se va fer, el dia que se va fer l'enregistrament, que evidentment no tota la gent que forma la banda hi va poder ser aquell dia, això també és una de les coses que a vegades passa, i en el final, així com també quan se feien els enregistraments audiovisuals, també no totes les persones hi podíem ser, i en definitiva, bé, la banda és el que és, gràcies a tota aquesta gent que va lluitar, va fer passes en els moments més complicats, però també a tota aquesta gent que ha anat deixant part de la seva vida, temps, dedicació, esforç i il·lusió també, perquè no dir-ho, tots aquests anys, i això, per molts anys, Banda Música Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I bé, aquestes són la majoria, n'hem deixat alguna, en tot cas, perquè són, ara vos ho explic, en aquest sentit, d'aquests sons d'un poble, de l'Associació Musical de Banda de Música d'Artà, són un total de 12 cançons que, si hem començat així per l'ordre com s'han publicat, que no és l'ordre que les han posat, he volgut anar variant una mica per allò de no fer-ho tot de manera continuada com a tal, bé, però jo anava posant, que diem ara així, alternativament. Hi ha, per exemple, Sant Antoni, que és la de Sant Antoni que a vegades se li diu simple. Després, Sant Antoni i Assistiu, que és aquesta que hem escoltat, que és la versió llarga, per dir-ho d'alguna manera. Després tenim la Completes, només que diem Completes, i llavors la quarta és Completes i Sant Antoni. Llavors la número 5 és Bandera Morades, que és la que sona el dia de Sant Antoni com a tal, dia de 7, que diem. També en altres ocasions, a vegades així com ahir mateix, per exemple, però vaja. Està la missió principal a nivell d'Artà és dia de 7. Després tenim Fa Sant Poble 1 i Fa Sant Poble 2. De fet, se va explicar per part d'en Tomeu, per exemple, en el documental, que són versions que se van fer diferents cançons, totes amb una, diguem-li així, bueno, en aquest cas en dues, per al carnaval, pels disfressos, i normalment aquests darrers anys, la gran majoria d'anys, s'ha anat interpretant, entre còmetes, només, entre còmetes, el Fa Sant Poble 1. Fa Sant Poble 2, en aquest cas, ho va explicar en Tomeu, que com tenia un canvi de compàs al final, que no acabava d'anar al millor tot, ell mateix en el seu moment ja va decidir no seguir-la tocant, però s'ha recuperat, creiem, com per fer de nou ara amb la instrumentació actual aquesta versió, diguem-li així, de Fa Sant Poble 2. Llavors tenim Nans Indis, que són les dues cançons dels Cavallets, bueno, dues de les tres, si voleu, però bueno, per una banda el Nans i l'altra els Indis, que actualment sí que es fan sonar una darrere l'altra pel Dia dels Cavallets. Antigament se tocava un pit Nans i després la propera ballada Indis i així de manera alternativa. Ara actualment se fan les dues a cada ballada, diguem-li així. Bàsicament són uns 36 i 38 segons respectivament, per tant és poca durada entre cometes i per tant per això també dona de per si que se facin les dues juntes. Després, juntes, o una millor, més que juntes, una darrere l'altra, perquè juntes no. Després tenim Carrossa, que aquí han titulat també Bons Hortolans Alegres, que és la que sona el dia de les carrosses, o carrossa de Sant Antoni de Pàdua. En aquest cas ja sí que és més llarga, 1 minut 11. Després tenim Amistat Sincera, que sí que és veritat que la cançó, la partitura original és més llarga, però se va optar en aquell moment, això no se va explicar, però sí que també hauria pogut estar bé explicar-ho, però bé, en definitiva. Se va enregistrar sí, tal com sol sonar, pels capgrossos d'Artà, en aquest sentit, perquè sí que de fet la partitura segueix, però normalment per allò de fer-ho més ballable i més en castellà diríem ameno, i no allargar tant el ball, ja de fa moltíssims anys, pels capgrossos se fa el que s'ha acabat enregistrant, que és aquest minut 33. I després, la número 12, la que hem escoltat anteriorment i que ara tornareu a escoltar, de Vot Sou Nostre i un Primera, que és aquest, entre còmetes, no sé si oficialment o extraoficialment, himne d'Artà, o himne de la Mare de Déu de Sant Salvador d'Artà, si el voleu dir-li així, que clau, com dic, aquestes 12 cançons de l'Associació Musical de Banda de Música d'Artà, d'aquests sons d'un poble que es va presentar ahir en un teatre ple, i que bé, també vos convidem a anar-les escoltant i també les anirem posant de tant en tant aquí i evidentment quan sigui el temps en qüestió de cada festa, per suposat, però bueno, en definitiva això, aquests sons d'un poble, enhorabona a l'Associació Musical de Banda de Música d'Artà
I això, en el nostre cas ens despedim aquí, deixem aquí aquest programa de cada vespre de Radio Tau d'avui, tornant demà amb més coses en aquesta sintonia de Radio Tau si fal, sense punt 9 Horta, sense punt 3 Algoni, o a través del blespunt en radiohorta.cat a través d'internet. Vos deixem ara amb vot sou en el seu primera de l'Associació Musical Banda Música Horta. Adeu, fins la propera.

0: Educació proposa reduir la càrrega lectiva al docent de l'escola concertada per equiparar-los amb els de l'ensenyament públic. És un dels punts de l'acord de millores sociolaborals que la conselleria ha començat a negociar amb la patronal i els sindicats. L'objectiu del departament d'Antoni Vera és tancar el pacte a final d'enguany o a principi de l'any que ve. Carme Moreno.
1: L'acord també recull l'equiparació retributiva amb el docent de la pública, la dignificació de la figura del tutor, l'actualització dels setcenis i també dels mòduls de concert, és a dir, el finançament que reben els centres concertats per fer front a les despeses de funcionament. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
2: Sobretot, consensuar al màxim possible un acord possibilista, que això és el més important, un acord possibilista i que no sigui ambigu, que això és el més important, perquè qui surti de les urnes a partir del mes de maig sigui s'encarregat de poder dur durant aquests pròxims 4 anys a terme, calendaritzat, evidentment, un nou acord.
1: Pel que fa a les queixes dels sindicats UGT i USO sobre l'incompliment del pagament del 2% de l'IPC pendent de l'any 2020, el conseller Vera ha dit que el criteri el marca funció pública.
2: Aquesta negociació no la duim directament nosaltres des d'Educació, se du per tot el personal públic, i en aquest cas el sector concertat, és un criteri que s'estableixen des de funció pública, no des d'Educació, són un criteri que ha marcat la Conselleria de Treball i Funció Pública. Per tant, en aquest sentit, se segueix el mateix criteri per tots els sectors.
1: Els dos sindicats es plantegen interposar una demanda col·lectiva per reclamar la quantia pendent que de mitjana pot suposar entre 200 i 300 euros per docent.
0: I el Ministeri d'Educació ha convocat per divendres les comunitats autònomes a una reunió després del demolidor informe PISA. El paraigua de la conferència sectorial és la que va quedar suspesa el mes de juliol després de l'absència de les comunitats autònomes del Partit Popular.
3: L'objectiu era i és distribuir ajudes a la formació professional i tractar el pla estratègic d'educació inclusiva, tot i que ara la realitat dels mals resultats de l'informe estaran damunt la taula. Tant la ministra d'Educació, Milagros Tolón, com el secretari d'Estat, Abelardo de la Rosa, han mostrat el compromís d'analitzar la caiguda històrica del rendiment dels estudiants de 15 anys en ciències, matemàtiques i lectura, així com la diferència de puntuació entre les comunitats autònomes espanyoles. En alguns territoris, tot i que la majoria han suspès, han aconseguit puntuacions per damunt de la mitjana de l'OCDE.
0: 7 i 16 minuts per la mare de mobilitat. A partir de passat demà, dimecres, es poden començar a sol·licitar el nou permisos d'hora de Palma que s'estenen avui barris més, com per exemple Foners, Son Oliva, Pere Grau Est, Plaça de Toros i Escamp Redó, també algun carrer de Bons Aires. En queden fora, però, el Camp d'en Serraltes, Fortí, Santa Catalina Nord, perquè no compleixen amb les condicions de seguretat ni de mobilitat necessàries.
3: L'Ajuntament té previst que les noves àrees comencin a estar operatives el dia 1 de gener, tot i que assegura que les dates poden canviar depenent de com vagi el procés de tramitació de papers. El distintiu serà 100% virtual, és a dir, el cotxe no haurà de dur cap adhesió i la quota de resident serà de 24 euros a l'any. El regidor de mobilitat, Antonio Deudero, considera que amb l'ampliació es dona prioritat als residents, un fet que també beneficia, diu, els comerços i negocis.
4: Sí, en algun cas, por lo que fuera, una persona no ha caído en la cuenta que no está empadronado correctamente, no tiene algún documento, desde la propia oficina de SMAP está previsto un proceso para solicitar la cita previa en la sede principal de la SMAP.
0: Per fer la sol·licitud de plaça s'ha de tenir el DNI, el NIE o el passaport en regla, el permís de circulació del vehicle, el carnet de conduir en vigor i estar empadronat a la zona, a més d'estar al corrent dels impostos municipals.
3: La quota de 24 euros a l'any s'ha de pagar en línia amb targeta bancària i la tramitació s'ha de fer a través de la web movipalma.movi o a les oficines de la Societat Municipal d'Aparcaments, amb cita prèvia.
0: I a Eivissa, 5 mesos després de l'inici de la nova contracta de bus, alguns usuaris encara troben moltes mancances al servei. El Consell de Moment no ha interposat cap sanció i recorda que es tracta d'un sistema que ALSA està implementant gradualment i que té fins a un any per fer-ho. Dani Manau.
5: A la parada d'Esviver a Vila, els usuaris es queixen d'incompliment d'horaris i fins i tot asseguren algunes voltes el bus no s'atura. Ana Nieto es una usuaria habitual de esta parada.
6: Muchísimas veces desde que llevo aquí en esta temporada trabajando que no ha venido. Y me ha tocado, pues, o bien coger un taxi en situaciones en las que sí que tenía mucha prisa, o bien ir andando. En esta parada concretamente tampoco hay una señalización en la que se pueda evidenciar que eso es una parada de autobús. En general, yo cuando cojo el autobús en Ibiza es un poco a ver qué pasa.
5: Les parades interurbanes són competència dels consistoris. A Vila, expliquen, estan finalitzant una nova licitació per a les marquesines i el Consell d'Eivissa continua estudiant les incidències de les primeres setmanes de la nova contracta. Mariano Joan és conseller de Transports a Eivissa.
7: Ho tenim tot geolocalitzat. El gran avantatge, precisament, és que us permet el sistema informàtic comprovar que hi ha aquests incompliments o no aquests incompliments. És a dir, comprovam si l'autobús surt a sort des de l'estació de capçalera i arriba a sort a l'estació de capçalera. En aquest moment no tenim expedient de penalitat, sí que és cert que està en el sistema que s'està implementant gradualment i s'estan comprovant, estan fent les comprovacions de les incidències que hi ha.
5: Pel que fa als panells informatius de les parades, Joan informa que també s'està fent feina perquè tots funcionin correctament aviat. I insisteix en la importància que els usuaris registrin les seves queixes i suggeriments per a la nova contracta de bus d'Eivissa.
0: I la torre de control de l'aeroport de Menorca torna a estar en el punt de mira pels problemes d'infraestructura. El sindicat denuncien que l'edifici està obsolet i reclamen que s'hi construeixi una nova torre per garantir la seguretat i l'operativitat de l'aeroport, ens ho explica Clara Lordull.
8: Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aeris han traslladat aquest dilluns a Aena la seva preocupació per les condicions en què es fa feina a la torre de control de l'aeroport de Menorca. Denuncien que dimecres passat hi va entrar aigua i que les filtracions van arribar fins als equips i a les posicions dels controladors. Asseguren que no és un fet aïllat, que durant els darrers mesos també s'han registrat avaries en la climatització i talls de llum. Els sindicats reclamen a Aena que repari de manera immediata les filtracions i alerten que l'estat de la torre pot arribar a comprometre l'operativitat de l'aeroport. Sentim Ramon Carreras, delegat sindical de Comissions Obreres a l'aeroport de Menorca.
9: No podem seguir en una situació de nyaps darrere nyaps. Aquesta és una torre que té quasi 60 anys ja en funcionament i que creiem que tant Aena i el Ministeri estan jugant tan foc. Ens podem trobar que un dia tinguem un susto que no afectaria el que és la seguretat per si la operativitat i que tingués conseqüències molt negatives.
8: Exigeixen al govern de l'Estat que impulsi la construcció d'una nova torre de control, un projecte que, recorden, està pendent des de fa anys.
0: 7 i 21 minuts.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
11: Del 16 al 22 de septiembre celebra la Semana Europea de la Movilidad. Jornadas de debate, Parking Day, Diada de la Movilidad, bicicletada familiar, actividades, talleres y mucho más. Una semana para movernos, compartir y disfrutar de Palma. Consulta el programa en movipalma.mobi. Ajuntament de Palma.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: I avui, dia 14 de setembre, ja s'han pogut començar a reservar els viatges de l'Imserso. En total, a les Balears, 21 hotels s'han adherit a aquest programa destinat a facilitar el turisme nacional entre els jubilats.
3: Són de 9 establiments a Mallorca, un a Eivissa i un altre a Menorca, amb una resposta a la baixa els darrers anys, segons el president de l'Associació Balear d'Activitats Turístiques, Rafael Durant, perquè als hotels no els surt a compte adherir-s'hi. Per al seu sector, en canvi, els viatges de l'Imserso són importants durant la temporada baixa perquè permet que molts dels establiments puguin tenir obert tot l'any. Estan parlant d'experiències turístiques com les Coves del Drac o el Tren de Soia.
13: La veritat és que és un programa que no ha ajustat els preus a la realitat. És a dir, en aquest moment un hotel ha d'oferir per 30 euros una pensió completa i, a més, altres serveis. I, evidentment, hi ha molts d'hotels que a pèrdues no volen tenir obert.
0: Pel que fa al jubilat de les Balears, fins dimecres no podran començar a fer les reserves. Hi ha 16.400 places disponibles, de les quals un 18% no tenen inclòs el transport aeri.
3: El president d'Aviva, Pedro Fiol, demana que aquest percentatge de viatges sense avió sigui menor i que la majoria el tinguin inclòs. El govern subvenciona aquestes escales amb un màxim de 200 euros per parella i amb 150 euros per persona. Un fet que Fiol valora positivament, però diu que està en converses amb l'executiu per ampliar-ne la quantia, que enguany és de 37.500 euros per un total de 281 sol·licituds, 200 de Menorca i 81 d'Eivissa.
14: Nosaltres ara estem oberts un debat en el govern pel fet de que almenys aquest tipus d'ajudes podrien augmentar, perquè evidentment amb aquest cost de insularitat, el que val un bitllet d'avió, ja sabeu, entre illes, que ja pot rossar perfectament 60-65 euros, més una estadia prèvia que és necessari abans d'agafar les voltes de Palma perquè viatges de Imserso, creiem que tal vegada li haurien de donar una volta.
3: En total, Imserso ofereix per aquesta temporada 900.000 places, 140.000 per viatjar a l'arxipèlag per a uns 4,5 milions de jubilats.
0: I els carrers més comercials de Palma s'ompliran d'activitats entre dijous i dissabte per dinamitzar les compres. És la segona edició de la campanya Viu Palma, la ciutat de les compres, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa del Comerç, que volen atreure residents i turistes als establiments de ciutats. Informa Olivia Navarro.
15: Les activitats consisteixen en flashmots, xarangues i cercaviles de circ o xeremies. Entre dijous i divendres hora baixa, també dissabte matí, les podeu trobar als principals eixos comercials, com ara Plaça d'Espanya, Plaça Major, Sindicat, Sant Miquel i Els Oms. Però també a d'altres, com Blanquerna, la Plaça Madrid, la de París o les barriades de Pere Garau i Sant Ferriol. Lupa Ferrer, regidora de Comerç de Palma, anima a comprar en el petit comerç i ho reivindica com una manera de fer ciutat.
16: Desde el Ayuntamiento de Palma defendemos que el comercio es mucho más que una actividad económica y empleo. Es un elemento esencial de la identidad de Palma. Aparte, aporta también cercanía, da vida a nuestras calles y contribuye a algo muy importante, a mantener unos barrios más dinámicos y atractivos.
15: La campanya arriba en un final d'estiu marcat per un turisme que no gasta tant com en altres èpoques. És una tendència que ha confirmat la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, que assegura que els visitants de cada vegada fan estades més curtes i destinen major part del pressupost a bitllets i allotjament, i això fa que tinguin manco dobbes a la butxaca per destinar-los a compres.
17: Ahora vemos que los viajes son de un periodo mucho más corto de tiempo, son de 3 hasta 4 días como máximo y algunos hasta 2 noches. Y esto hace pues que la gente invierta mucho lo que es en el transporte, que evidentemente ha subido muchísimo en los billetes de avión y el transporte, y luego en el hospedaje. Y sí que es cierto que luego pues gastan menos.
0: I encara notícies relacionades amb l'economia, el PSIP ha presentat una reclamació en contra de la modificació de la tarifa de residus i de l'aportació de 41 milions d'euros dels romanents del Consell Insular a Tirme.
3: El grup socialista del Consell ha registrat avui una reclamació formal per retrocedir íntegrament el procediment de modificació de la tarifa del tractament de residus de Mallorca i per paralitzar-ne la modificació de crèdit de 41 milions d'euros aprovades pel pla de final de juliol destinada a l'empresa concessionària Tirme. Catalina Cladera és la portaveu socialista.
18: I li demano al senyor Galmés que sigui valent i que negociï en la concessionària que gestiona la incineració de Mallorca, que vull recordar que a més també la senyora Proen li ha regalat 50 milions, li ha regalat la incineració de residus d'Eivissa, etc, que aturin aquest esperpanti perquè s'està fent malversació de fons i sí, continuen en la tramitació també és prevaricació.
0: Els apicultors de Formentera s'enfronten al problema de la sequera greujat per l'afectació d'un àcar, el gènere Barroa, i també per l'arna de la cera. Enguany, alguns han baixat la producció més d'un 20%. Elena Trinidad.
19: Jaume Portés és un dels 25 apicultors que actualment hi ha a Formentera. Té 60 cases d'abelles, 5 de les quals s'han vist afectades per l'arna de la cera. Enguany, la seva producció de mel ha davallat de 260 quilos de l'any passat als 200 d'enguany.
20: A Formentera tenim dos problemes molt greus, que és que la barroa, que la tenim que tratar molt bé, i llavors a Polilla, que des darrers anys ha estat una invasió total. I si no controles molt bé les cases, doncs quan te'n dones compte, s'ha menjat totes panals, tota la mel, inclús la madera, i desfà les cases.
19: La sequera també ha afectat la producció de mel de l'illa, segons explica el president de l'Associació d'Apicultors, Mario Romero.
21: I en primavera, que quan más falta que sale la floración, pues deja de llover. Y no ha vuelto a llover. Y claro, sin floración, las abejas no pueden trabajar. Y luego llega el verano, y como no llueve y no hay nada de floración, pues ellas no ponen que la reina para la puesta de huevos de la cría. Entonces se van disminuyendo.
19: Des de fa anys, els apicultors combaten els successius anys de manca de pluges.
20: Nosaltres el que fem és alimentar-les quan veiem que ja estan molt dèbils, perquè no s'amorin i puguen fer mel llavors per primavera, no? Si no els alimentassen, possiblement, doncs igual ja no n'hi hauria, no?
19: Les institucions subvencionen una part d'aquesta alimentació perquè puguin mantenir la seva activitat tan necessària per l'ecosistema de l'illa.
10: Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30. La Policia Nacional cerca l'arma blanca de l'apunyalament mortal a Son Goleu, a Palma.
2: Avui a Rebaixa la policia ha pres declaració diversos testimonis dels fets que es van produir a nit després d'una discussió al carrer d'Indalecio Prieto. El sospitós roman detingut mentre els agents revisen les càmeres de seguretat de la zona.
1: A Eivissa, un jove ha estat detingut per intent d'homicidi.
2: El jove de 36 anys ha amenaçat amb un ganivet a un treballador que li va negar el pas a un aparcament aquesta matinada a Sant Josep.
1: I la Nora de la PAC ha reconegut en seu judicial haver participat en la introducció de 5 quilos de cocaïna a Son Banya, a Palma.
2: La dona de Lico ha confessat durant el judici. Tant ella com quatre acusats més han aconseguit un acord de conformitat en la fiscalia que els condemna 6 anys de presó.
1: La iniciativa de la Comissió Europea per impedir la compra de segones residències en zones tensades s'entrarà demà al ple del Parlament.
2: El PP obri la porta a estudiar-ho sempre que no es toquin els drets dels residents, mentre Més per Mallorca defensa que també es limitin les segones residències als balears, si és necessari. El portaveu Lluís Apesteguía i el popular Sebastià Sagreres.
3: No pot venir un alemany, un suec, un xinès o un sud-africà a comprar un habitatge, ni tampoc una persona d'aquell mateix municipi comprar-ne una segona, perquè el que estem dient és s'ha de prioritzar que la gent s'adesqui un habitatge.
4: I jo no m'acap dins el cap de cap manera que, per exemple, un campaner no pugui tenir una segona residència a la Ràpita.
2: L'esquerra, per la seva part, ho veu com una oportunitat per regular el mercat.
1: I els carrers més comercials de Palma s'ompliran d'activitats entre dijous i dissabte per dinamitzar les compres.
2: És la segona edició de la campanya Viu Palma, la ciutat de les compres, impulsada per l'Ajuntament i l'Associació de la Petita i Mitjana Empresa del Comerç, que vol atraure residents i turistes després d'un estiu marcat per un turisme que no gasta tant com altres èpoques, ho explica la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo.
5: Claro que se ha vendido, pero el margen de beneficio de este pequeño empresario se acorta y esto le hace sufrir.
1: I una dividida Junta Electoral Central acata l'ordre del Suprem de suspendre el vot als nacionalitzats amb la llei de nets.
2: Després de 2 hores de reunió, els membres de l'òrgan electoral han decidit obeir la decisió de l'alt tribunal, però sense entrar a valorar l'assumpte a fons, perquè així ho ha decidit la majoria de vocals. Ara la pilota torna a la teulada de l'alt tribunal, que ha de prendre una decisió definitiva.
1: L'ONU alerta que el desenvolupament accelerat de la intel·ligència artificial posa en risc tots els drets humans.
2: Això quan la Xina ha demanat crear una barrera de seguretat per regular algoritmes i dades per augmentar els controls davant la IA i reclama als Estats Units més cooperació. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha respost en un missatge a la xarxa social X denunciant el que qualifica, diu, d'una conspiració malaltissa.
1: Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
0: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports.
1: Esports amb Miqui Tous. Bon vespre.
6: Bon.
1: El món del ciclisme rendeix a la figura d'Enric Mas.
7: Sí, el ciclista de moda, ara mateix l'Artenan, que ha fet història i s'ha convertit en el primer ciclista balear que guanya una gran volta. Mas es va coronar com a rei de la Vuelta ahir a Granada per davant de Roglic. Feia 11 anys que un ciclista espanyol no guanyava la ronda espanyola. Mas se mostrava així de content i vespre als micròfons d'IB3.
8: Després de tant de temps somiant i fent feina, ho hem aconseguit. Són emocions, com vaig dir, són emocions noves que mai havia viscut. Són difícils de descriure, la veritat. Ha estat un camí guapíssim i inolvidable.
7: L'Artenan començarà a preparar la disputa del Campionat del Món de Ciclisme que es disputarà a final de mes a Montreal. I avui, a IB3 Ràdio, el president de la Federació Balear de Ciclisme, Toni Bausà, i el ciclista Lluís Mas han valorat l'èxit aconseguit per Enric Mas aquesta edició de la Vuelta.
9: És un dia històric i un triomf per tot el deport balear i per tot el ciclisme balear. Perquè darrere tot això i darrere aquest triomf hi ha molta de feina de tècnics, federacions, organitzadors...
10: La quantitat de datos que tenim, cada ciclista sap en quin lloc pot estar. I ell sabia que estava allà on podia estar. que sí, que ara s'ha llevat aquesta pressió i a lo millor també ara ha vist que pot guanyar. I ara sí que ara ell serà qui pentura a crear la victòria.
7: Com dèiem, ara la pròxima cita marcada en vermell serà el Mundial. Lluís Mas i Toni Bauçà veuen possibilitats que Enric Mas pugui aconseguir una victòria.
10: I sobretot ara que ell se creu que pot estar davant. Jo crec que anirà allà per totes a disputar, ja vàrem sentir.

0: i també paraules d'en Valverde, que en principi el líder és Ayuso, però bueno, va caure en Ayuso, ara l'altre dia a Quebec, i mira, Venturen Enric té la seva oportunitat, que segur que la tindrà igualment, i a veurem què pot fer en aquest Mundial.
1: I bueno, mai se sap, nosaltres hi confiem, i ja veurem a veure si repetim, eh? És molt difícil, perquè només és una carrera que han tossat un dia, però bueno, estem allà i estant allà, pues, tot pot passar i està un bon moment de forma i bueno, ojalà. A més, sí, ho celebrem doblement.
2: I l'alegria no només es va viure a Granada. Avui el veïnatge d'Artà ens han explicat com varen viure i com valoren la fita aconseguida per Enric Mas.
3: Content, tot el poble està content i tot Mallorca.
4: Això és un honor molt gras, tenir Artà mateix un campió d'aquells. Molt bo.
5: Estem molt contents tots i bé, i vam anar allà a la plaça a animar un poc, encara que fos virtualment, però de cop també, i bé, supercontents. S'ho mereix.
6: Feia molt d'any que ho esperàvem i l'havia explotat i estem molt contents i més una persona molt estimada, és un artenem més i per tant nosaltres farem molt de pau.
7: Molt, molt. En Enric Mas és un crac. És un bon element.
2: I en bàsquet, avui també dia especial per Alba Torrens i Elena Puello, que han guanyat la medalla de bronze amb la selecció espanyola. El bàsquet balear pot presumir d'un tàndem que s'ha penjat el bronze a Berlín després de superar en suficiència les anfitriones a la lluita per a la tercera posició. Alba Torrens, que ha participat a les quatre medalles que el combinat espanyol ha sumat en tota la història dels Mundials, ha acceptat un rol secundari durant aquest torneig i té clars quins ingredients componen el premi que s'han penjat al coll.
8: Se enfocaba hacia un futuro y creo que no hay mejor manera, ¿no? Con la medalla del año pasado, con esta medalla, de hacer una transición subiendo al podium. Felicidad, a orgullo, a unión, porque creo que empezamos este camino unidas y estamos aquí hoy más unidas que nunca y con el objetivo cumplido. Los que llevamos un rato aquí sabemos lo que cuesta y creo que hay que darle el valor que se merece y también el orgullo que siento de formar parte de este equipo.
2: A Espanya, que va guanyar la medalla de bronze i l'or, i ja en van 5 de consecutius, és per als Estats Units. I en futbol, el Mallorca s'ha situat momentàniament a la segona posició de la segona divisió en 10 punts, tot després de la victòria per 2-0 d'ahir a Somoix contra el Sabadell. El gran protagonista del partit va ser Adrián Fuentes, que va marcar les dues dianes del conjunt vermell. El davanter se mostrava content amb aquests dos gols i també va rebre les lloances de Luis García.
9: Hubiese sido, perdón por la expresión, la hostia haber llegado y besar el santo desde el día 1 en la pretemporada, pero bueno, esto se trata del largo plazo, de un proceso. Yo creo que hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando, esforzándonos, hacer caso sobre todo al míster y estar con la predisposición que tenemos todos para competir.
10: Se ha quitado un poco esa presión que tenía, como quien dice, que en realidad nosotros teníamos muchísima confianza en él, el club el primero que paga una cláusula para traerlo. Es cierto que el jugador muchas veces se mete más presión de la que en realidad tiene.
2: El Mallorca suma 3 victòries en 3 partits de Somoix i Luis García diu que li agrada com juga el seu equip.
11: Sí, es cierto que hemos hecho muchas cosas bien para ganar el partido, jugar lo que había que jugar, defender bien el área, hemos salido en transición muy bien y hemos defendido con solidaridad y hemos estado juntos para poder defender el resultado.
2: La jornada de la segona divisió es tanca avui vespre a les 8:30 amb el partit entre el Celta, Promesa i l'Eibar. I a la primera divisió avui també es tanca la jornada a les 9 amb el partit que jugaran el Villarreal i el Betis. Demà comença una jornada intersemanal. A primera ho faran 3 partits, a les 7 Rayo Vallecano Espanyol, a les 8 a l'Abas València i a les 9:30 el Madrid visitarà el Camp de l'Elx.
12: Gràcies, Miqui. 21 minuts per arribar a les 8.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
14: IB3 dona una mà a la Fundació Deixalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
15: Si tu mejor versión empezara este septiembre. Del 25 al 27, Mallorca acoge LifeX, la gran feria europea de fitness, wellness y longevidad. Ciencia, deporte en vivo y los mejores expertos en Motor World Palma. Entrada gratuita a la zona expo. Vive tu salud al máximo. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
12: Vos avançàvem a les 7:30, una dividida junta electoral central ha acatat l'ordre del Suprem de suspendre el vot de nacionalitzats amb la llei de nets.
16: Després de dues hores de reunió, els membres de l'òrgan electoral han decidit obeir la decisió de l'alt tribunal, però sense entrar a valorar l'assumpte a fons, perquè així ho han decidit la majoria dels vocals. Tampoc no hi haurà recurs, perquè entenen que tanmateix no prosperaria una decisió presa per una mínima majoria de 7 a 6. Ara han encarregat informes a l'oficina del cens electoral i als registres consulars per verificar la vinculació amb l'exili de les persones nacionalitzades per aquesta via.
12: Socialistes i populars fan una lectura molt diferent de la situació, però tots parlen de justícia.
16: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, li ha tocat fer les primeres valoracions després de la decisió de la Junta Electoral Central.
17: Ningún español por el hecho de serlo sospechoso de nada. Y uno de los derechos principales es el derecho al voto. Espero que continúe con la tramitación normal de ese tipo de decisiones y al final pues la justicia sea justicia y todos los españoles que tengan esa nacionalidad puedan ejercer sus derechos en toda la amplitud que les permite la Constitución española.
16: El portaveu popular, Borja Sémper, matisa que el PP no està en contra de la llei de nets. No els agrada la instrucció posterior elaborada pel Ministeri de Justícia, que va flexibilitzar-ne el requisit donant presumpció automàtica d'exili, incloent-hi la immigració per motius econòmics.
18: De lo que estamos hablando y sobre lo que se está pronunciando en los tribunales es una orden ministerial que altera lo que decidieron los diputados en el Congreso de los Diputados. Esto es de lo que estamos hablando y no de otras cosas. Y por lo tanto es de garantizar el proceso, de garantizar la voluntad del legislador y de garantizar también que el censo electoral en España pues cumple con la norma establecida.
16: Vox vol que es faci una comissió d'investigació al Senat. Per al portaveu José Antonio Fuster, la decisió inicial del Suprem és una victòria del seu partit.
19: Vox ha conseguido algo que parecía imposible, poner un primer freno a una operación que busca alterar de forma decisiva el censo electoral español y burlar la soberanía de los españoles.
16: Ara mateix la suspensió del vot al recentment nacionalitzat d'acord amb la llei de nets és cautelar en espera d'una resolució.
12: I a Ceuta cada dia hi ha un ball de xifres de les persones que queden en territori espanyol des que entraren a final de juliol. El Ministeri de l'Interior ha xifrat en 300 els migrants expulsats judicialment de Ceuta per la comissió de diferents delictes. Francesc Camàs, bon vespre.
20: Bon vespre. Defensa que els procediments legals estan plenament en vigor i ha detallat que, a més d'aquestes expulsions forçoses, un total de 5.300 persones han retornat voluntàriament al Marroc des del passat 10 d'agost. Sobre el terreny han hagut de desallotjar unes xaboles que s'havien aixecat massa a prop de la desalinitzadora de la ciutat i era perillós per a la salut pública. Ara, la intenció de la ministra de Migracions, Elma Saïd, és crear un total de 6.000 places temporals.
21: Es muy importante porque eso es parte de la solución a la situación. Como saben, es necesario que las personas estén ubicados en espacios para continuar todos sus expedientes.
12: I a la plana judicial, l'Audiència Nacional demana assumir la causa contra el delegat del govern a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, per l'entrada massiva de migrants procedents del Marroc. La jutgessa Maria Tardón ha sol·licitat al jutjat de la ciutat autònoma que s'inhibeixi en favor seu per unificar les investigacions.
20: La causa, iniciada arran de les denúncies del sindicat Manos Limpias, Voz y Hazte Oír, cerca aclarir la gestió del delegat durant les entrades del passat 30 i 31 de juliol. La Fiscalia de Ceuta ja ha donat el vistiplau a aquest trasllat perquè considera que els fets estan relacionats directament amb el procediment que ja té obert l'Audiència Nacional.
12: I sobre si el delegat del govern a Ceuta ha de dimitir, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha recordat el comunicat del Centre Nacional d'Intel·ligència que nega l'existència d'avisos previs sobre l'assalt.
0: Cualquier alerta que se diera era una alerta de las operativas y normales atendiendo a las circunstancias. El propio CNI refirió, subrayó, como ya habíamos dicho otros previamente, que no había ninguna alerta de nada mínimamente relacionado con lo que aconteció el 30 de julio.
12: I dilluns que ve el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornarà a Ceuta.
20: Ho farà amb una delegació comunitària encapçalada pel president del PP europeu, Manfred Weber, i és que, segons el portaveu Borja Semper, els populars volen europeïtzar la crisi.
1: Vamos a europeizar el problema. Ceuta, como ha quedado, como hemos insistido en muchas ocasiones, y es una obviedad, Ceuta es Europa. Y esta semana va a ser la semana de Ceuta en Europa. El Parlamento Europeo va a debatir específicamente la situación de la ciudad autónoma y el Partido Popular, junto a nuestros socios europeos, promoverá que la Eurocámara condene expresamente el asalto del pasado 30 de julio a la frontera sur de Europa.
12: De fet, la crisi de Ceuta, precisament, passa factura electoral al PSOE. Segons el darrer baròmetre del CIS, els socialistes perden 2 punts percentuals. Això sí, continuarien sent com el partit més votat, amb un 31% dels sufragis estimats.
16: El PP retalla distàncies, 4 dècimes, i es queda amb el 25% dels vots, a 5.5 punts dels socialistes, segons ha pronosticat el sondatge elaborat pel Centre d'Investigacions Sociològiques. Vox, per la seva part, puja un poc més d'un punt percentual i queda amb un 16,6% dels vots, assent a la tercera força i seguits de Sumar, que continua baixant fins al 5,7%, mig punt manco que l'anterior onada. En canvi, Podem recull part d'aquest vot i ja assoleix el 3,7% i ja a la part baixa de la taula i troba s'ha acabat la festa, que també retrocedeix fins a aconseguir un residual 1,8%.
12: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Audiència Nacional que retiri de la causa un informe de la UDEF sobre la seva mediació davant el govern de Bolívia. L'expresident, investigat per un presumpte delicte de tràfic d'influències en benefici de l'aerolínia Plus Ultra, considera que la policia va fer una investigació general sobre la seva vida sense autorització judicial i que així es va vulnerar el seu dret a la intimitat.
20: La defensa denuncia que la UDEF va analitzar tots els moviments d'un dels seus comptes bancaris durant 5 anys, incloses 174 transferències d'11 pagadors, moltes sense relació amb la causa. Zapatero sosté que d'aquesta anàlisi varen sorgir noves línies d'investigació, entre elles el possible cobrament de 200.000 euros per haver influït davant les autoritats bolivianes en benefici d'un grup empresarial.
12: I l'associació de dones La Volaera ha exigit a la Universitat de Granada que revisi els seus convenis internacionals per garantir la seguretat de les estudiants. Ho fa després de l'assassinat a Mèxic de Claudia Tacoronte, una jove canària de 21 anys que hi feia una estada d'intercanvi.
16: L'entitat reclama avaluacions específiques de risc en perspectiva de gènere i protocols de prevenció i protecció durant les estades a l'estranger. La jove va ser assassinada dissabte a Cuautla i la Fiscalia de Morelos investiga el crim com un possible feminicidi. Avui matí, la Universitat de Granada, a la qual pertanyia la víctima, ha guardat un minut de silenci en memòria de l'estudiant. El president andalús, Juanma Moreno, també ha reclamat a les autoritats mexicanes que investiguin els fets i ha posat el govern andalús a disposició de la família.
22: Quiero mostrar nuestro pesar y nuestro cariño para su familia. El gobierno de Andalucía está a su disposición y pedimos a las autoridades mexicanas que investiguen ese terrible suceso que hemos conocido en esta mañana. Mi abrazo y el de todos los andaluces a sus familiares y a sus amigos. Y también un abrazo especial a la Universidad de Granada.
12: I la jutgessa que instrueix la causa penal sobre la gestió de la DAN a València ha acordat amb el suport de la Fiscalia prorrogar la investigació 6 mesos més.
20: Aquesta decisió ve motivada perquè encara queden per declarar testimonis i perjudicats. La jutgessa es posa en una interlocutòria que no és descartable que es puguin obtenir els missatges de l'excap de gabinet de l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, del dia de la DAN que s'han intentat recuperar.
12: I l'ONU alerta que el desenvolupament accelerat de la intel·ligència intel·ligència artificial posa en risc tots els drets humans, inclosos el dret a la vida, la salut, l'alimentació, la privacitat i també la seguretat.
16: L'alt comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Turk, adverteix que els sistemes més avançats podrien arribar a paralitzar serveis essencials, desestabilitzar infraestructures crítiques i afectar les institucions democràtiques. Per això, reclama als governs i a les empreses una regulació internacional urgent.
3: All human rights are at risk.
2: Tots els drets humans estan en risc. Necessitem una acció urgent. Demana als estats i a les companyies que es mobilitzin de manera immediata a través dels fòrums multilaterals per traçar un camí de pau i impulsar models basats en el respecte a la legislació internacional dels drets humans.
3: Grounded international human rights law.
16: La vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, considera absolutament preocupants els avisos del mateix sector tecnològic sobre el risc que la intel·ligència artificial quedi fora de control. Ribera alerta també de l'enorme concentració de poder econòmic en mans de poques empreses digitals i defensa activar mecanismes per controlar-ho.
4: Dos grandes rivales de dos de los grandes gigantes en el despliegue de la inteligencia artificial, que se llaman fatal, pidiendo al G7 y pidiendo a las autoridades que, por favor, nos pongamos de acuerdo para que a través de esa regulación, ese seguimiento, de forma transparente, evitemos que esa inteligencia artificial que va creciendo sobre sí misma a partir de información sintética y con algoritmos que nadie controla, acabe estando fuera de control.
12: L'avís arriba en ple debat mundial sobre els límits de la IA. La Xina ha demanat crear una barrera de seguretat per regular algoritmes, dades i aplicacions civils i militars, mentre reclama als Estats Units més cooperació.
16: El mateix temps, destacades figures de la indústria tecnològica nord-americana han plantejat frenar el desenvolupament dels sistemes més avançats davant el risc de perdre en el control, com és el cas de Bill Gates. Donald Trump, en canvi, s'oposa a qualsevol regulació que pugui alentir el sector i permetre que la Xina guanyi avantatge.
12: I Magdalena Anderson podria revalidar el seu càrrec com a presidenta després que el bloc de centre-esquerra s'hagi imposat per la mínima a les eleccions legislatives de Suècia.
20: En prop del 95% escrutat, els quatre partits de l'oposició sumarien 176 dels 349 escons del Parlament, tres més que el bloc de dretes del primer ministre Ulf Kristersson. Tot i que perdre suport, els socialdemòcrates es mantenen com la força més votada. Un altre dels titulars electorals és el retrocés de l'extrema dreta. Els demòcrates de Suècia perden 11 diputats i deixen de ser la segona força, superats pels conservadors.

0: I V3 Ràdio, aquesta casa, estrena La Campana. És un nou videopodcast que visibilitza les seqüeles físiques i emocionals del càncer infantil.
1: Ho fa a través de les històries de quatre joves supervivents de la malaltia i que vol posar la mirada en les experiències viscudes i també en el present de les protagonistes. Les quatre protagonistes tenen en comú haver passat per un càncer quan eren petites, un fet que ha condicionat la seva vida i que creuen que és necessari compartir. Són Paula Villalonga i Marta Roig, dues de les protagonistes.
2: I la veritat que la meva idea de participar en això va ser perquè en el meu temps no hi havia aquestes coses, no hi havia una font fiable que no sigui metge o infermera o pare que m'ho pugui recomanar, no recomanar, explicar-me el que ha viscut i si sí, compartir sentiments.
3: Tinc 22 anys i vaig tenir la primera leucèmia quan tenia 9 anys, en el 2013 em vaig recuperar. 2 anys de quimio i tot això, però la meva segona història va començar en el 2022, amb 18 anys, perquè vaig tenir una recaiguda, cosa que no s'esperava, i no bastava la quimio, per tant vàrem fer un trasplantament de mèdules.
1: Al videopodcast també hi han participat metges, psicòlegs i infermeres, especialistes que, com és el cas de José Antonio Salinas, creuen que aquestes iniciatives són molt positives per infants i famílies que passen ara per la malaltia, sobretot per la perspectiva optimista de la proposta.
4: Es importante porque primero visibiliza la enfermedad oncológica, pero no la visibiliza de una manera triste o un poco dando pena, sino que vemos un poquito todo el esfuerzo que ha habido detrás de un paciente que al final está curado y sobre todo que merece la pena el trabajar en este campo porque luego ves cómo se recuperan y pueden normalizar su vida.
1: El videopodcast La Campana s'ha presentat avui cap vespre a Esbaluart, a Palma, i el primer episodi es podrà escoltar el pròxim dimecres, dia 16.

0: 5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. Calvià s'incorpora a la família de l'Evolution Film Fest i es consolida com a territori vinculat a la indústria audiovisual. La col·laboració es concretarà en 4 accions que tindran lloc els mesos de setembre i novembre a Port Adriano i també a Magaluf.
1: La primera cita serà el 23 de setembre al Shallow Beach de Melià Calvià Beach de Magaluf amb una presentació especial de la 15a edició del festival en 2 anuncis destacats, la dels noms propis guardonats i també els elegits dins la secció del festival que dona visibilitat al talent audiovisual de les Illes. Sandra Liski és la fundadora i directora del festival.
2: Una categoria muy consolidada desde el primer año del festival es el Made in Baleares, donde ponemos el enfoque en el talento balear, en los cineastas que hacen cine aquí en las Islas Baleares. Entonces, el 23 también vamos a desvelar la lista de la selección oficial este año, que son más de 30. Más de 30 películas, music videoclips, guiones, largometrajes, cortometrajes que han entrado este año a esta selección y que van a competir en el Evolution este.
1: El cinema en cotxe tornarà a Port Adriano, mentre que el 30 d'octubre al Melià South Beach de Magaluf se celebrarà el 20è aniversari de l'Associació de Cineastes de les Illes Balears. El 4 de novembre, el Mallorca Go posarà el punt i final a l'Evolution.
2: Esta ruta donde invitamos a productores, directores, filmmakers de todo el mundo que vienen al Evolution, junto con también cineastas baleares. Es también otra iniciativa, que esto es lo que es el Evolution. Juntamos cineastas de fuera con los cineastas aquí de Baleares para que puedan salir también proyectos nuevos. Y este Mallorca Go lleva a estos invitados a una ruta por Calviá para enseñarles todas las localizaciones y el plató de cine que es Calviá.
1: Un plató de cinema que vol ser cada vegada més un municipi vinculat a la creació, el talent i la indústria cinematogràfica. Juan Antonio Mangual és el Bala de Calvià.
3: Reforzamos el mundo de la cultura, reforzamos y el destino más allá de lo que es nuestro sol y playa, que es nuestro principal activo, pero es una dinámica que nos va a permitir también desarrollar y crecer y poner en valor absolutamente todo el destino de Calvià.
1: La programació completa d'aquesta nova edició de l'Evolution Film Fest es farà pública dia 15 d'octubre.
0: Conèixer i reconèixer Mallorca a través dels primers llibres de viatges i guies turístiques. Aquesta és la proposta de l'exposició Viatgers a l'Illa, un paradís en paper que avui a hora baixa s'ha inaugurat a la Fundació Coll Verdolet a Valldemossa.
4: Personatges com Agatha Christie o Sissi, l'emperadriu d'Àustria, convidada de l'arxiduc Lluís Salvador. Noms il·lustres de la geografia europea, però també molts d'altres, encara desconeguts, varen descobrir Mallorca gràcies als primers llibres de viatges i guies turístiques. Publicacions com l'obra de l'etnògraf i dibuixant francès Gaston Bouyer o la pintura d'Erwin Hubert, que va utilitzar com a reclam l'entitat de foment de turisme de Mallorca. Jaume Bernat és el president de la Fundació Coll Verdolet.
5: Valldemossa va ser un dels primers llocs que varen sorgir en el panorama de viatges europeu gràcies a l'estada de George Sand i Chopin l'any 1838-39. Se genera un flux de viatgers que vendran d'arreu d'Europa, sobretot de França i d'Anglaterra, i altres personatges molt coneguts.
4: L'exposició Viatgers a l'Illa, un paradís en paper, és la primera de dues mostres. La que s'inaugura avui a hora baixa se centra en les guies turístiques i altres documents publicats entre els anys 1890 i 1940. Rafael Pons és el comissari de l'exposició.
6: Des d'un punt de vista estètic, des d'un punt de vista bibliogràfic, les guies són molt guapes. Quasi totes venen il·lustrades amb fotografies d'època, venen moltes d'elles orlades amb motius modernistes, les textes estan molt ben escollits.
4: Es tracta d'una exposició diferent en continent i contingut que ens obri una finestra a un passat no gaire llunyà.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns 14 de setembre, en què la Policia Nacional...
1: Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: don't mind. Mwah.
1: A Ràdio Horta, contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà. Que guai, que guai, tot em falta.

0: La libertad. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

que s'ha fet de la donzella ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonica aquella lletra i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirar endarrere.

que volien ser bandera, que n'hem fet d'aquells colors, que n'hem fet d'aquelles reines. Si m'ho preguntava algú, jo em giraria d'esquena. Tantes coses hem perdut,

0: lugar. Radio Ordaz. Radio Ordaz. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

llamándote y te están dejando que muera de sed. Ay, mi

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pet Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

ja acaricies la glòria amb la punta dels dits. Ets immortal, estigues llest per caminar les fosques, per viure sol, per dormir al ras. Ja tens l'amor, t'has cansat de buscar-lo,

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sense.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Viu

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa, dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

que tu manet, que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina. Aquest humanet que res no pot fer, des d'ara en direm l'home del carrer. No es lleva mai tard, s'afaita molt bé, la patilla esquerra, esmorza poquet perquè no en té més, mireu si ho fa bé l'home del carrer. Treu un cigarret, ai no, que no en té, quan fuma és de gorra, quan fuma és de gorra. Els amics si el veuen fan tots el distret, que poc fumaràs, home del carrer. Baixa amb ascensor, ai no, que no en té, camina de pressa, camina de pressa. El replà de sota troba la Roser, et poses vermell, home del carrer. La dona no ho sap, ai no, que no en té,

0: la libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.